0: dos vacas han sido indultadas porque la justicia las ha considerado animales de compañía, lo que nos lleva a abrir un poco nuestras fronteras acerca de lo que puede ser un animal de compañía, ¿por qué no?
1: Sí, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dado la razón a un vecino de Lepe, en Huelva, que mantenía que sus dos vacas pues eran mascotas. Resulta que la Junta quería sacrificarlas por el riesgo de contagio de enfermedades, pero su dueño, José Antonio Oria, ha demostrado que las había inscrito en el registro de animales de compañía y que cuentan pues con el pasaporte y con el microchip necesarios. Los compañeros de Canal Sur han hablado con él.
2: Mi nombre es José Antonio, soy de Lepe y un día salvé a esta vaca del matadero y hoy son mis animales de compañía. Mucha gente pues se ríe porque es algo totalmente inédito. A mí me tienen que matar primero antes de matar a la vaca.
1: Bueno, hay que decir que el tribunal ha aprovechado la ocasión para recordar que la ley ampara conservar como mascotas al ganado que pierden su fin productivo y que esta sentencia es pionera al apoyarse en la nueva ley de bienestar animal.
0: No estaba seguro de si era un recurso lo de que la justicia las había declarado animales de compañía, pero por lo que veo, sí. Por lo que veo, no. Quiero decir, sí son animales de compañía a nivel legal. Bueno, y el futbolista belga, Jeremy Doku, que ha agradecido el apoyo que ha recibido por abandonar el Mundial por el nacimiento de su hijo.
1: Sí, había cierta polémica porque había anunciado que abandonaría el Mundial para acudir al primer nacimiento de su hijo. Ha nacido, ha puesto un mensaje en redes sociales, está agradecido por los mensajes de apoyo y de cariño, tanto la madre como el hijo están bien.
0: Deporte Sampe.
3: Pues fue muy criticado en la primera jornada y se desquitó ayer con dos goles en el Portugal 5, Uzbekistán 0 en Houston. Se convierte en el único jugador que ha marcado en 6 citas mundialistas y reconoce que lo ha pasado mal estos días. Cristiano Ronaldo.
4: Te puedo decir que fue una semana muy, muy dura, una semana difícil, una semana que la opinión pública fue muy dura con nosotros, todos los jugadores, especial para mí, para entrenador. Siempre cuando las cosas van bien, Cristiano bien. Cuando va mal, es un retirado, ya está viejo, siempre será así.
3: Se ha completado el grupo que esta madrugada con el Colombia 1, República Democrática del Congo 0 en Guadalajara. El próximo domingo se enfrentan Colombia y Portugal por el primer puesto del grupo. Una jornada a la que llegan Colombia 6 puntos, Portugal 4, Congo 1 y Uzbekistán 0. Y grupo L, Croacia 1, Panamá 0 en Toronto y en Boston, Inglaterra 0, Ghana 0, Iñaki Williams.
5: Feliz de poder ayudar al equipo desde la posición que me toque y contento por el resultado. Creo que hoy lo más importante era el resultado. Creo que podemos decir que estamos en 16avos. Queremos más, queremos pelear por la primera plaza y ojalá podamos conseguirlo.
3: Inglaterra y Ghana tienen 4 puntos, Croacia 3, Panamá eliminada con 0 y se resuelven los 3 primeros grupos. En el B, Suiza-Canadá en Vancouver y Qatar-Bosnia en Seattle, con carrusel desde las 8 y media de la tarde. A las 12 de la noche, grupo C, Marruecos-Haití en Atlanta y Escocia-Brasil en Miami, carrusel a las 11 y media de la noche. Y a las 3 de la madrugada, grupo A, Chequia-México en Ciudad de México y Sudáfrica-Corea del Sur en Monterrey. Y en Chattanooga parece que Luis de la Fuente va a repetir el 11 de Arabia contra Uruguay en la última jornada, con la referencia en ataque de Mikel Oyarzabal.
6: Me vale lo que me digan mis compañeros, mi entrenador, el staff, la gente que creo que me tiene que importar lo que me diga, y el resto, pues oye, sabemos cómo funciona el mundo del fútbol y hoy en día cada vez más, y que se hable es normal, pero yo no le doy vueltas. No voy a perder tiempo en centrarme en esas cosas, ni para bien ni para mal.
3: Todavía tiene que decirnos algo. Hoy último entrenamiento en Chattanooga y la selección viaja a México, donde se enfrenta en la madrugada del viernes a sábado contra Uruguay en Guadalajara.
0: Bueno, hoy no tenemos avance de contenidos porque la actualidad nos va a llevar desde las 9 de la mañana y hasta el final de este programa, las 12 y 20, nos va a llevar al Congreso de los Diputados. Vamos a seguir en este Hoy por Hoy la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso para hablar de los casos de corrupción que afectan a su partido. Así llegamos a las 7 menos 10 de la mañana, las 6 menos 10 en Canarias.
7: El dissabte 27 de juny és el Dia de l'Empresa. Un dia per reconèixer la importància de les empreses en el teixit productiu català. I del 22 al 27 de juny, a SER Catalunya parlarem amb startups, cooperatives, empreses familiars, autònoms, perquè les empreses són motor de progrés i benestar, perquè generen oportunitats i innovació. 27 de juny, celebrem el Dia de l'Empresa. Perquè quan una empresa creix, Catalunya lidera. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
8: Hoy por Hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
9: Bon dia, és 24 de juny, Sant Joan, i potser molts de vosaltres encara sou de festa o tots us aneu a dormir o us acabeu de llevar. En tot cas, ha estat una nit de revetlles, de platges plenes i de petards.
10: tirant patates perquè m'agraden molt, sobretot els de colors i els que sonen una mica. I els meus preferits són el Gorilla Cagón i el Disco Flash i també els Girasuelos.
11: Jo tinc un fill de 15 anys que aquest any ja ha dit que no als petards i en canvi la nena, pues, que any que passa, pues, any que li agrada més, ara té 8 anys i li encanta tirar petards.
9: Un Sant Joan en plena onada de calor i amb un elevat risc d'incendi. Des de les 8 del vespre i fins a les 12 de la nit, els bombers han rebut 614 avisos, tots lleus per petits incendis en contenidors, papereres i vegetació. El més destacable, la crema de contenidors de runa a Móra d'Ebre. Ara ho expliquem, però abans... Abans el temps continua el sol i la calor, les temperatures no baixaran dels 20 graus a bona part del país i les màximes cauran un pèl, tampoc per llançar coets. A l'Empordà, en canvi, s'arribarà als 35 graus a l'interior i a Ponent als 38. I pel que fa al trànsit i al transport públic, a aquesta hora, normalitat. Nit de Sant Joan tòrrida amb elevat risc d'incendi, però força tranquil·la. Els bombers en aquest primer balanç, fins les 12 de la nit, han registrat poc més de 600 avisos. Res greu, la majoria petits incendis, contenidors, papereres, també vegetació, i el més destacable, com dèiem, és aquest foc en uns contenidors de Móra d'Ebre. El risc alt d'incendi ha fet que diversos municipis s'hagin quedat sense poder fer les tradicionals fogueres per precaució, però no ha estat el cas dels qui viuen a la ciutat, que han pogut gaudir d'aquesta tradició.
12: Fa molts anys que es fa la revetlla i és la festa major del barri i de fet fa 50 anys que es fa aquesta foguera i aquesta revetlla i està molt consolidada, la gent del barri participa moltíssim.
9: Així ho explicaven els veïns del barri Vistalegre Carme de Girona, revetlles al carrer i revetlles també a les platges que s'han omplert en la nit més curta de l'any. En el cas de Barcelona, des de primera hora del vespre, milers de persones han literalment envaït la sorra. Caldrà quantificar-les, però l'any passat n'eren més de 90.000. D'aquí a mitja hora ha de començar el desallotjament i la neteja perquè els qui avui es llevin d'hora trobin la platja en condicions. I de la platja a la muntanya. Al poble d'Isil, al Pallars Sobirà, una seixantena de veïns han participat de la tradicional baixada de falles, una de les més espectaculars del Pirineu per la grandària dels troncs i el recorregut tortuós de la muntanya. Una festa que és patrimoni immaterial de la humanitat. Però més enllà de Sant Joan i de la revetlla, el dia ens porta més coses, i és que les entitats ecologistes han posat el crit al cel després que el govern espanyol hagi donat llum verda al parc eòlic marí experimental del Golf de Roses. Es calcula que a partir del 2027 ja hi podria haver els primers molins en funcionament, i els ecologistes creuen que amb la seva instal·lació fins a 135 espècies vulnerables se'n veuran perjudicades. Pol Valero.
13: La plataforma Stop Macroparc Eòlic Marí s'ha oposat des del principi al projecte i qualifiquen de barbaritat l'aprovació del govern espanyol. Jordi Pontjoan, portaveu de l'entitat.
14: Nosaltres seguim amb les nostres, seguim plens de carregats de motius per l'oposició, doncs, de tot aquest, diguéssim, desgarell de construir en aquest espai natural tan important. Això afecta per mar i per terra d'una manera substancial.
13: Els impulsors del PlemCat defensen que la resolució del Ministeri incorpora mesures ambientals exigents, però diuen assumibles.
9: I més coses, perquè el Tribunal Suprem reclama canvis legals per agilitzar els recursos de l'eutanàsia i evitar que s'eternitzin en casos com el de la Noèlia o el Francesc. Així ho expressen a la sentència en la que han sentat doctrina i avalen que els familiars s'oposin a la mort digna. La sentència, però, Andrea Villoria, compta amb 9 vots particulars.
15: Sentència de quasi 100 pàgines amb aquest vot particular que firmen 9 magistrats i suposa el més rellevant, ja que obre la porta a l'afectat a portar el debat de l'eutanàsia al Constitucional. Aquest vot discrepant mostra la profunda divisió del ple amb 9 magistrats que creuen que s'hauria d'haver acceptat el recurs de la Generalitat, és a dir, que la justícia hauria d'haver vetat l'oposició i judicialització de l'eutanàsia per part de familiars que estiguin en contra. Creuen que l'eutanàsia és una decisió exclusiva del pacient, un dret fonamental personalíssim, i que s'hauria d'impedir a tercers interferir-hi, com ha passat ja amb el cas de la Noèlia i el Francesc. La majoria de la sala, en canvi, avala amb condicions que un familiar pugui impugnar la seva mort assistida. El Suprem, a més, demana un canvi legal per evitar que aquests casos s'allarguin tant.
9: I hi ha novetats en el cas del nadó que fa uns mesos va ingressar a la Vall de amb signes de maltractament i fins i tot d'agressió sexual. La Fiscalia agreuja les acusacions contra el pare de la criatura i ha demanat formalment que se l'investigui no només per les lesions, sinó per haver-lo intentat matar. Martí Oliver.
16: Dos metges de Vall d'Hebre on van declarar fa unes setmanes que la fractura que el nadó tenia al fèmur havia posat la seva vida en perill i descartaven que hagués pogut ser accidental. Arran d'això, ara el Ministeri Fiscal demana que el pare també se l'investigui per un intent d'homicidi i que torni a declarar de manera urgent. Aquesta mateixa setmana el jutge ja va ratificar la presó provisional pel progenitor, mentre que la mare continua en llibertat, tot i que encara està investigada i ha demanat tornar a declarar l'infant. Mentrestant, continua en una família d'acollida sense que hagi tingut més problemes de salut.
9: I daltabaix en l'examen de matemàtiques científiques de la prova de selectivitat. La mitjana s'ha quedat en un 4,18% i és la més baixa des del 2008, Soledad Domínguez.
17: Els alumnes catalans van suspendre matemàtiques científiques també els anys 2014 i 2024, però en aquests dos casos la mitjana es va quedar al juny a prop del 5. El suspens d'enguany és clar i suposa un retrocés de 2 punts respecte a l'any anterior. La consellera d'Universitats, Núria Montserrat, reconeix que no els agraden els resultats, però defensa que l'examen era correcte.
18: És una nota que no és satisfactòria. Recordem que matemàtiques és una prova que suposa un repte. També emfatitzar que una única matèria no computa per fer l'estimació de tota una
17: PAU. Com que la nota PAU es calcula fent una mitjana de 5 matèries, el fet que molts estudiants hagin suspès enguany matemàtiques ha quedat compensat per la millora en altres matèries, com ara català o castellà.
9: En tot cas, caldrà veure com afecten les notes de tall dels graus científics, perquè l'examen de matemàtiques és un dels que normalment suma punts extres, però perquè això sigui, ha d'estar aprovat. Són les 6:57.
19: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
9: I al Barça d'handbol se li resisteix el títol de Lliga després de perdre davant del Pozo Murcia per 5-4. Arnau Santero.
20: Els blaugranes ho tenien tot de cara per guanyar el tercer partit i endur-se el títol. De fet, el conjunt de Javi Rodríguez es va avançar al marcador amb gols de Catel al minut 4 i Adolfo al minut 6, però el Pozo no es va rendir i va aconseguir remuntar abans de la mitja part, amb gols de Marcel i Adri Rivera des dels 10 metres. El marcador ja no es va moure fins al minut 33, quan Fitz va posar el tercer al marcador per acostar-se al Pozo. Quan només quedaven 16 segons pel final, Sergio González va empatar el partit pel Barça. Finalment, però, un gol de Gadella quan quedaven 4 segons pel final va decidir el maig pel Pozo. El quart partit serà dijous a 8:15, també a Múrcia, on els blaugranes tornaran a tenir l'oportunitat de guanyar la Lliga.
9: I el Barça de bàsquet està obligat a guanyar el Palau Blaugrana si vol continuar amb opcions de guanyar la Lliga. Núria Vilamala, bon dia.
21: Hola, bon dia. Sí, només li val la victòria al Barça en aquest quart partit de la final de la Lliga Endesa, perquè si el València Bàsquet s'imposa al Palau Blaugrana, serà campió de Lliga. Els de Xavi Pasqual arriben al límit a nivell físic després d'una temporada molt exigent, però saben que avui juguen el partit més important de la temporada amb el repte de forçar el 5è partit, que això sí, es jugarà a València. El jugador blaugrana Joel Parra està convençut que l'equip ho pot aconseguir.
22: El missatge que li enviem a l'aficionat és que les maletes les tenim fetes ja per València, que demà els esperem amb tot. Tenim que guanyar, sigui com sigui.
21: Avui a les 8 del vespre, partit clau pel Barça en un Palau Blaugrana que serà el de les grans ocasions.

0: I avui Joss Stone actua al Port Vell de Barcelona a partir de les 7 del vespre. Ho fa dins del Festival Blau Marí, amb una carrera que va començar de ben jove amb tan sols 16 anys. Des del 2003 ha venut més de 15 milions de discos i ha compartit banda, entre d'altres, amb Mick Jagger. Avui ofereix un concert intens i amb el mar com a teló de fons. I així arribem a pràcticament les 7. La informació continua a l'Hoy por Hoy.
1: Són les 7 de la mañana, a les 6 en Canàries.

0: Bienvenidos veganos, ¿qué tal deportistas? Aporte de vitaminas y minerales, en HSN tienes todo lo que necesitas. Gran variedad de productos sin alérgenos para consumir con la máxima confianza. Los que saben elegir, eligen HSN.
1: HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
2: Este verano la gran pregunta es...
3: ¿híbrido o eléctrico?
2: Porque este junio puedes llevarte un Nissan híbrido o eléctrico al 0% TAE y no pagarlo hasta septiembre. Sí, como lo oyes, no pagas hasta septiembre. Consulta condiciones en nissan.es.
4: Pues sin dejar todavía Estados Unidos, comentamos que esta pasada madrugada se ha celebrado el habitual draft de cada temporada de la NBA en Nueva York y han sido escogidos dos jugadores españoles. El pívot Adai Mara, que ha sido campeón esta temporada de la Liga Universitaria, ha salido en el puesto 12, seleccionado por Oklahoma. El otro es el base de Valencia Basket, Sergio de la Rea, que ha sido escogido por Los Ángeles Lakers y traspasado justo después, por esos chanchullos que tienen entre los equipos de la NBA, a los recientes campeones de la Liga, los New York Knicks, en el puesto, su caso, 25. Y precisamente de la Rea se puede proclamar esta noche campeón de la ACB. Se disputa a las 8 de la tarde el cuarto partido de la final. Barça-Valencia Basket en el Palau. Domina Valencia por 2-1 al mejor de 5 partidos.
5: El colesterol alto puede ser un riesgo para tu corazón. Por eso es importante cuidar lo que comes, llevar una alimentación equilibrada y tomar un Danacol al día, que reduce el colesterol en 3 semanas. Y si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales. Danacol, reconocido por la Fundación Española del Corazón.
6: Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad. Por eso, la ONCE le invita a escuchar La Ser y Usted, Agenda de Servicios Útiles.
7: Si has nacido en 2008, recuerda que puedes pedir los 400 euros del Bono Cultural Joven. El plazo para hacerlo termina el 31 de octubre y solo tienes que entrar en bonoculturajoven.gob.es. Este año hay novedades porque puedes gastarte todo el dinero en instrumentos musicales o en talleres y cursos de contenido cultural. O si lo prefieres, puedes repartir esos 400 euros en libros, suscripciones a plataformas o entradas de artes en vivo. Tienes toda la información en bonoculturajoven.gob.es.
6: Esperamos que esta información les sea de utilidad. Saludos de la ONCE y buenos días.
8: María, ¿los tienes?
9: Un año llevo preparándolos.
8: Pues a la hoguera esos deseos, ¡que este año sí!
9: ¡Ahí van! ¡Sopla, Antonio, que se apaga! ¡Sopla, sopla!
8: ¡Ya soplo!
10: Prepara tus deseos, porque con el cupón diario de San Juan de la ONCE puedes ganar 500.000 euros. Y además, si entras en cuponespecial.es hasta el 24 de junio, podrás conseguir cientos de tarjetas regalo para cumplirlos viajando. Cupón diario de San Juan de la ONCE. Prepara tus deseos.
11: ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
12: Desde las 9, especial Hoy por Hoy, con la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso. Ahora a las 8, toda la información con José Luis Sastre. Llegamos a las 8 menos 10 de la mañana, las 7 menos 10 en Canarias.
13: Cadena SER.
14: María la Portuguesa.
15: Vacances sempre eren a Astúries, uns viatges xulíssims en cotxe. I recordo que marxàvem sempre cap a les 5 de la matinada i era un viatge molt divertit on el meu pare posava sempre cançons de Carlos Cano i Maria Dolores Pradera i jo, que a més estava molt unida al meu pare, que desgraciadament va morir l'any 2007. És un dels records més macos que tinc, no?
16: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau. Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai.
17: Hoy por Hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
18: Bon dia, és dimecres, és 24 de juny. I aquest és el so de les màquines de neteja que a aquesta hora treballen contrarrellotge per deixar les platges a punt per aquells que vulguin gaudir d'un dia de mar, avui que és Sant Joan. A nit, la sorra es va omplir de milers de persones que celebraven la revetlla. Pendents del recompte d'incidències de bombers, fins les 12 de la nit havien rebut 614 avisos. Res greu, petits focs, ja sigui en mobiliari urbà, en papereres o en vegetació. Dit això, abans, els tres imprescindibles. I el primer d'ells és el trànsit.
13: Relarsa, especialistes en vidres, us ofereix la informació del trànsit.
18: I avui ho acabem ràpid, perquè com que la majoria deveu estar dormint, a aquesta hora no hi ha ni incidents ni retencions. Relarsa!
13: A Relarsa fa més de 45 anys que reparem i canviem els vidres de vehicles a Catalunya. Som la xarxa més àmplia d'especialistes en vidres. De segur que té un taller Relarsa molt a prop seu. Si necessita reparar o canviar el seu vidre, reservi ja a relarsa.com.
18: El segon imprescindible, el transport públic sense incidències, i el tercer, el temps. Jordi Carbó, bon dia.
19: Bon dia. Una jornada més, calor de plena canícula arreu de Catalunya, en condicions encara d'onada de calor a la major part de comarques. Ara tenim a la ciutat de Barcelona 24 graus de mitjana, 23 a Tarragona, 21 a Lleida, 20 a Girona. El sol estarà present la major part d'hores, algun núvol de tant en tant arran de costa, però sobretot sol. Temperatures màximes arran de costa de 30 a 35 graus. Als Pirineus, al prelitoral i a l'interior, de 35 a 40 graus, passant dels 40 a la Conca de Tremp, al Pla de Lleida i a l'interior de l'Ebre. Durant la tarda, vent moderat de marinada i tronades al Pirineu, sobretot al de Lleida.
17: Hoy por hoy, Catalunya. Gisela Rodríguez.
18: Des de fa més d'una hora que està en marxa el dispositiu per la neteja de platges després de la revetlla de Sant Joan. I qui se n'ha anat cap allà, no de revetlla, sinó a veure com està la situació, és el Ferran Dalmau. Bon dia, Ferran.
20: Bon dia, Gisela. El que fins fa poques hores era l'escenari de coets, petards i bengales és ja el d'un ampli dispositiu de neteja que està netejant, escombrant la platja i que a aquesta hora ja han netejat bona part de la sorra, agrupant les llaunes, les ampolles i les bosses en grans cubells grocs. Són encara molts els grups de persones que continuen aquí al passeig marítim, malgrat que fa ja un bon rato que el sol brilla i les temperatures són ja de 25 graus a aquesta hora. La platja, bastant neta ja, i on a aquesta hora no s'hi pot entrar perquè ho impedeixen els Mossos, xoca amb aquest passeig marítim encara molt ple de residus, amb un fort olor de brutícia i on encara se sent algun petard llunyà.
18: I més coses. La Fiscalia creu que el pare del nadó que va ingressar a la Vall d'Hebron amb signes de maltractament i agressió sexual podria haver-lo intentat matar. Vol que s'investigui, no només per lesions al cas. Martí Oliver.
21: Dos metges de Vall d'Hebron van declarar fa unes setmanes que la fractura que el nadó tenia al fèmur havia posat la seva vida en perill i descartaven que hagués pogut ser accidental. Arran d'això, ara el Ministeri Fiscal demana que el pare també se l'investigui per un intent d'homicidi i que torni a declarar de manera urgent. Aquesta mateixa setmana el jutge ja va ratificar la presó provisional pel progenitor, mentre que la mare continua en llibertat, tot i que encara està investigada i ha demanat tornar a declarar l'infant. Mentrestant, continua en una família d'acollida sense que hagi tingut més problemes de salut.
18: I el govern preveu invertir més de 4.300 milions d'euros en els propers 10 anys per posar al dia les infraestructures de mobilitat. El Departament de Territori ha aprovat un programa per planificar les obres de la propera dècada amb la promesa d'invertir cada any uns 300 milions més del que s'havia fet en els darrers anys. Xavier Balló.
22: El govern es compromet a invertir més de 400 milions anuals després que en els últims 12 anys la mitjana fos d'uns 135 milions. El perllongament de ferrocarrils de la Generalitat de Plaça Espanya fins a Gràcia, la variant d'Olot i les Preses, el tramvia de Tarragona, la terminal ferroviària a la Plana de Lleida, l'estació d'autobusos de Plaça Espanya o l'habilitació de carrils 2+1 a diverses carreteres són alguns dels principals projectes que es preveuen impulsar, ho ha anunciat el president Salvador Illa.
23: Resolvem un dèficit inversor que havia impedit fer les obres quan tocava. Ara accelerem i fem un salt qualitatiu i quantitatiu.
22: Als més de 400 milions anuals s'hi haurà de sumar les encomanes de gestió de l'Estat o els diversos projectes que es preveu que construeixin promotors privats i que la Generalitat començarà a pagar en un futur durant uns 30 anys un cop estiguin en funcionament.
18: I les entitats ecologistes han posat el crit al cel després que el govern espanyol hagi donat llum verda al parc eòlic marí experimental del Golf de Roses. Els ecologistes creuen que amb la seva instal·lació fins a 135 espècies vulnerables se'n veuran perjudicades. Mentrestant, el govern calcula que a finals del 2027 ja hi podria haver els primers molins en funcionament, Pol Valero.
24: La plataforma PlemCat tindrà tres grans molins de vent situats a uns 20 quilòmetres de la costa i d'un màxim de 261 metres d'altura. Serviran com a primer banc de proves que ha d'aplanar el camí per una futura instal·lació d'un parc eòlic marí sencer a la zona del Cap de Creus. La llum verda del Ministeri s'ha endarrerit uns mesos més del que estava previst.
25: Podem començar ja la licitació i compra de material per aquesta plataforma. Però
0: però estem parlant de que finals del 27, principis del 28 podríem tenir aquesta plataforma experimental en funcionament.
24: I Sílvia Paneque, portaveu del govern.
18: Són les 7:56.
1: La matinada de divendres a dissabte, la Roja se la juga. I tu, si guanyen, també. Perquè celebrar la victòria crit a les 4 de la matinada envoltat de veïns que volen dormir... És esport de risc. A la sala Cotton de Casino Barcelona ho tenim tot a punt per celebrar la victòria. Uruguai a Espanya. Viu la prèvia del partit a partir de 2:15. T'hi esperen regals, sorpreses i el postpartit. L'entrada és gratuïta. Amb l'animació de les estrelles de la taverna dels bojos del Quet i Jugues. Cristóbal Chacén, el tio Faja i Gonzalo Álvarez.
2: Cachondeo o riure.
1: Si guanyen, podràs cridar com un boig. I si perden, també. Reserva l'entrada de franc a casinobarcelona.com.
18: El Barça de bàsquet, que està obligat a guanyar aquest vespre al Palau Blaugrana si vol continuar amb opcions de guanyar la Lliga. Núria Vilamala, bon dia.
3: Hola, bon dia. Sí, només li val la victòria al Barça en aquest quart partit de la final de la Lliga Endesa, perquè si el València Bàsquet s'imposa al Palau Blaugrana, serà campió de Lliga. Els de Xavi Pasqual arriben al límit a nivell físic després d'una temporada molt exigent, però saben que avui juguen el partit més important de la temporada amb el repte de forçar el cinquè partit, que això sí, es jugaria a València. El jugador blaugrana Joel Parra està convençut que l'equip ho pot aconseguir.
4: El missatge que li enviem a l'aficionat és que les maletes les tenim fetes ja per València, que demà els esperem amb tot, tenim que guanyar, sigui com sigui.
3: Avui a les 8 del vespre, partit clau pel Barça en un Palau Blaugrana que serà el de les grans ocasions.
18: I aquest vespre, al Port Vell...

Actua Joss Stone dins del festival Blau Marí. Serà a partir de les 7 del vespre, amb una carrera que va començar de ben jove, amb tan sols 16 anys. Des del 2003 ha venut més de 15 milions de còpies i ha compartit banda, entre d'altres, amb Mick Jagger. Avui ofereix un concert intens i amb el mar com a taló de fons.

0: opinat moltíssimes vegades sobre el que ell creu que és un colonialisme que s'aplica als Estats Units, als habitants de l'illa, que no s'inverteix, que tenen apagades d'electricitat constants per la falta de manteniment.
1: A la parellada, tu?
2: Jo no aniré a veure Bad Bunny, però estic absolut... em ressonen tant les seves paraules en un dia com avui. Hem de buscar el nostre Bad Bunny. De fet, Lluís Llach ho és, el nostre Bad Bunny.
3: El balcó, amb Anna Puigvoltes. La teva cita de cada vespre a partir de les 7, a la cadena SER i SER Catalunya.
4: Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai.

0: Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
1: Bon dia, és 24 de juny i a aquesta hora els serveis de neteja treballen per tenir les platges a punt perquè qui ho vulgui pugui gaudir d'un Sant Joan a la sorra. A nit, milers de persones van omplir aquestes platges. El 112 ha rebut més de 4.200 trucades i els bombers 614 avisos. Això sí, entre les 8 del vespre i les 12 de la nit caldrà veure encara quin és el recompte final. Hi ha hagut feina, però sense complicacions. Petits focs amb papereres, però també amb vegetació. Ara hi entrem, però abans, tres imprescindibles. I el primer és el trànsit, i com que la gran majoria sou ja a casa o dormiu, doncs a aquesta hora no hi ha de problemes. Tampoc n'hi ha de problemes al transport públic. I el tercer imprescindible, el temps. Últim dia d'onada de calor, Jordi Carbó.
2: Avui es mantenen les condicions pròpies d'onada de calor a gran part de Catalunya, és a dir, temperatures molt semblants a les d'ahir. Tan sols ara l'ambient es nota una mica agradable, fresca fins i tot a l'interior, però tot i així tenim ja prop de 25 graus a la ciutat de Barcelona, 22 a Tarragona, 21 a Lleida, també a Girona. I és que comença a pujar la temperatura i ho farà tant com les últimes tardes. Arran de costa, de 30 a 35 graus, al prelitoral, a les valls del Pirineu i a l'interior, de 35 a 40 graus, passant dels 40 a Ponent, a la Conca de Tremp, al Pla de Lleida i a l'interior de l'Ebre. Durant la tarda, algunes tempestes al Pirineu, sobretot al de Lleida.
1: Els bombers, en el primer balanç fins les 12 de la nit, han registrat poc més de 600 avisos, com deien, res greu, la majoria per petits incendis urbans, contenidors, papereres, també vegetació. El més destacable, un foc en uns contenidors de Móra d'Ebre. Ferran Dalmau, bon dia.
3: Bon dia, Gisela. El 112 ha rebut més de 4.200 trucades, la majoria des de Barcelona i Tarragona, malgrat que hi ha hagut feina, ha estat una nit força tranquil·la en què s'han pogut llançar petards.
4: Tiren petards perquè m'agraden molt, sobretot els de colors i els que sonen una mica. I els meus preferits són el Gorilla Cagón i el Disco Flash i també els Girasuelos.
5: Jo tinc un fill de 15 anys que aquest any ja diu que no als petards i en canvi la nena, pues, que any que passa, pues, any que li agrada més, ara té 8 anys i li encanta tirar petards.
3: El que no s'ha pogut fer són tantes fogueres com les previstes, i és que l'elevat risc d'incendi ha obligat a prohibir-ne algunes.
1: I aquesta hora el que sí que s'està fent és netejar les platges. I, de fet, Ferran, tu fa mitja horeta estaves allà.
3: Sí, a la Barceloneta, on amb aigua a pressió els equips de neteja estaven ja netejant el passeig marítim després d'haver escombrat bona part ja de la sorra, que era ja força neta, amb tota la brutícia agrupada amb bosses grogues d'escombraries. Quedaven força grups de persones que, malgrat el sol i els 25 graus, es negaven a marxar estirant la nit tant com podien, malgrat això, el sol i les altes temperatures ja de bona primera hora. Els Mossos impedien poder entrar a la sorra a la Barceloneta i també estaven molt pendents d'aquests que abandonaven donaven amb vehicles a aquesta zona perquè tinguessin especial precaució amb el trànsit.
1: I les últimes 24 hores, però, ens han deixat una dada tràgica, dues víctimes mortals a la carretera, la darrera un ciclista, la Nacional 340, a l'altura de Pallejà, que va xocar contra un cotxe.
3: L'altra víctima és un dels implicats en l'accident entre dos camions a Riudellots de la Selva que va obligar a tallar l'AP7 durant diverses hores i que, òbviament, va complicar molt l'operació sortida.
1: I més coses, perquè el Tribunal Suprem reclama canvis legals per agilitzar els recursos de l'eutanàsia i evitar que s'eternitzin en casos com el de la Noèlia o el Francesc. Així ho expressen a la sentència en la que han sentat doctrina i avalen que els familiars s'oposin a la mort digna. La sentència, però, Andrea Villoria, compta amb 9 vots particulars.
6: Sentència de quasi 100 pàgines amb aquest vot particular que firmen 9 magistrats i suposa el més rellevant, ja que obre la porta a l'afectat a portar el debat de l'eutanàsia al Constitucional. Aquest vot discrepant mostra la profunda divisió del ple amb 9 magistrats que creuen que s'hauria d'haver acceptat el recurs de la Generalitat, és a dir, que la justícia hauria d'haver vetat l'oposició i judicialització de l'eutanàsia per part de familiars que estiguin en contra. Creuen que l'eutanàsia és una decisió exclusiva del pacient, un dret fonamental personalíssim i que s'hauria d'impedir a tercers interferir-hi, com ha passat ja amb el cas de la Noèlia i el Francesc. La majoria de la sala, en canvi, aval amb condicions que un familiar pugui impugnar la seva mort assistida. El Suprem, a més, demana un canvi legal per evitar que aquests casos s'allarguin tant.
1: I segur que recordeu aquest moment.
7: Pedro Sánchez.
8: Hijo de puta!
1: És el càntic del porter del Sabadell durant la celebració de l'ascens de l'equip. Doncs bé, la Federació d'Associacions Veïnals de Sabadell el denuncia per un delicte d'odi. El cas ha arribat fins al Consell de Ministres, que ha respost a la polèmica. Xavier Balló.
7: Les associacions veïnals de Sabadell han presentat una denúncia contra el porter Diego Fuoli per un presumpte delicte d'odi. L'entitat considera que no es poden banalitzar els fets ni reduir-los a una anècdota, i menys tenint en compte que es van fer des del balcó de l'Ajuntament. També demana al club que li obri un expedient disciplinari contundent. Des del govern espanyol, la portaveu Elma Saiz ha respost defensant les mesures preses en l'àmbit de l'esport.
8: Però el portero del Sabadell no inventó ninguna expressió. Hay quien acuña el insulto como única herramienta política cuando faltan argumentos. Le preguntaría si cuando se refiere al presidente del gobierno sabe que es el presidente del gobierno que ha multiplicado por 8 las becas, quien ha fortalecido la protección, sobre todo a efectos de pensiones, para los deportistas de alto nivel.
7: El club ja va reaccionar desvinculant-se del càntic dient que no representa l'entitat.
1: A aquesta hora fem un cop d'ull als diaris.
3: A la gran majoria dels diaris editats a casa nostra hi ha fotografies de la Revetlla. Però més enllà d'això, l'Ara es fa ressò de la millor nota de la selectivitat. És la Laura Tallada, de Banyoles, amb un 9,9. Sobre aquest tema, diu el periòdico que hi ha 318 alumnes excel·lents en una selectivitat que ha obtingut la pitjor nota en mates dels darrers 10 anys. La Vanguardia explica que la Generalitat té un pla per alleugerir el trànsit a les carreteres comarcals.
1: Són les 8:27.
9: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
10: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
11: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: I aquest vespre el Barça de bàsquet està obligat a guanyar el Palau si vol continuar amb opcions de guanyar la Lliga. Núria Vilamala, bon dia.
12: Hola, bon dia. Sí, només li val la victòria al Barça en aquest quart partit de la final de la Lliga Endesa, perquè si el València Bàsquet s'imposa al Palau Blaugrana, serà campió de Lliga. Els de Xavi Pascual arriben al límit a nivell físic després d'una temporada molt exigent, però saben que avui juguen el partit més important de la temporada amb el repte de forçar el cinquè partit, que això sí, es jugaria a València. El jugador blaugrana Joel Parra està convençut que l'equip ho pot aconseguir.
13: El missatge que li enviem a l'aficionat és que les maletes les tenim fetes ja per València, que demà els esperem a... Amb tot, tenim que guanyar, sigui com sigui.
12: Avui a les 8 del vespre, partit clau pel Barça en un Palau Blaugrana que serà el de les grans ocasions.
1: I coincidint amb la Revetlla de Sant Joan, Dani Sixix i Skid han tret una rumba.
14: M'acabo d'aixecar, no sé quina hora és, entra l'airet per la finestra.
1: Rumba que es titula Que s'aturi el temps, comença així, m'acabo d'aixecar. Ferran Dalmau, t'acabes d'aixecar tu també?
3: Mira, el meu advocat recomana que no contesti aquesta pregunta, però bueno, aquesta rumba sí que m'interpel·la molt. Que s'aturi el temps m'aniria molt bé.

0: Es mediodía, son las 11 en Canarias. Sigue en el Congreso el pleno extraordinario. El PNV le ha pedido a Pedro Sánchez que aclare para qué quiere seguir en el gobierno, Javier Ruiz Martínez.
1: Hola, Sastre, y ha señalado la portavoz del Grupo Vasco que el apoyo de la investidura se ha convertido en una mayoría negativa. Congreso, Guillermo Lerma.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Los grupos que apoyaron la investidura están dando a coro ese mensaje al presidente del gobierno, que solo con resistir no vale. Desde Bildu a Podemos o el PNV han pedido en los últimos minutos a Sánchez que dote de sentido a los últimos meses que quedan de la legislatura. Maribel Vaquero e Ione Belarra.
3: Señor Sánchez, usted finalizó su intervención diciendo que iba a seguir caminando hacia adelante, siempre hacia adelante. La cuestión es hacia dónde. Lo relevante es si ese camino conduce a algún lugar o si, por el contrario, ese avance no es más que una marcha en solitario hacia un precipicio institucional.
4: Hoy, mejor que yo, mejor incluso que sus adversarios, sabe perfectamente que su ciclo ha terminado.
2: Sigue en marcha ese pleno, esperando la réplica del presidente del gobierno a esos grupos. Está en el turno de palabra la portavoz de Compromís.
1: En Andalucía ya hay fecha para la sesión de investidura en el Parlamento. Será los días 29 y 30 de junio. Andalucía, Jaime Navarro.
5: El presidente de la Cámara, Jesús Aguirre, ha anunciado que el pleno queda fijado para el próximo lunes 29 de junio con el discurso de Juan Manuel Moreno. La sesión se reanudará el martes con los discursos de los grupos de la oposición y la primera votación en la que el candidato popular necesita obligatoriamente la mayoría absoluta. A partir de ahí, todo queda en el aire y supeditado a una tensa cuenta atrás. Tras la advertencia de Vox de que votará en contra si no hay un pacto firmado, el Partido Popular tiene menos de una semana para amarrar un acuerdo.
1: Del exterior, Francia acaba de confirmar su primer caso de ébola. Es el primero en Europa en esta crisis. El paciente es un doctor que ha vuelto del Congo, de una misión humanitaria. Francia, Raquel Villaécija, buenos días.
6: Buenos días. La persona contagiada es un médico de una organización humanitaria que volvía de República Democrática del Congo. Se encuentra ingresado y aislado en un centro especializado y se está realizando un rastreo de sus contactos, según ha informado el Ministerio de Sanidad, que señala que el caso de contagio se detectó cuando el médico se encontraba ya en Francia y aclara que el riesgo para la población europea en general es bajo. Según el entorno del primer ministro, Sebastián Lecornu, este sigue muy de cerca la situación.
1: Y 8 días después, aquí en España, de que el juez ordenara su detención, la actriz Elisa Mulia ha acudido hoy a los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid para declarar por la querella que presentó en su contra Íñigo Errejón. Isabel Vega.
7: Buenos días. Sí, dice Mulia que ha vuelto de Dubái por Lisboa para ahorrarle a su familia que la viesen detenida, que es lo que había ordenado el juez después de que se negase hasta 3 veces a comparecer.
8: Creo que nadie se merece un trato así, no estamos en Corea del Norte y creo que ninguna víctima de este país se merece que se la trate como verdugo, ¿no?
7: La actriz, que hizo amago ayer de declarar y finalmente no ha comparecido hasta hoy, ha declarado al juez que acusó a Errejón en público de haber comprado a unos testigos porque estaba convencida de que había sido así.
9: Cadena Ser. Servicios informativos.
10: Hi ha un lloc on pots aprendre tot allò que ningú no et pot ensenyar. Però abans de matricular-t'hi, hi ha una cosa que has de saber. No et graduaràs. Perquè a la Universitat del Carrer no deixaràs mai d'aprendre.
11: Descobreix amb el nou Cupra Raval 100% elèctric amb més de 440 km d'autonomia tot el que la ciutat et pot ensenyar. Informa-te'n a cupra.com.
12: Si ets un bon professional, amb un bon material seràs excepcional. Material Building by MCAT. Els millors materials de construcció, eines, ferreteria, reforma, disseny de la llar i jardineria. Sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Troba el teu magatzem més proper a MCAT.cat. Junts construïm somnis.
10: Hi ha un lloc on pots aprendre tot allò que ningú no et pot ensenyar. Però abans de matricular-t'hi, hi ha una cosa que has de saber. No et graduaràs. Perquè a la Universitat del Carrer no deixaràs mai d'aprendre.
11: Descobreix amb el nou Cupra Raval 100% elèctric amb més de 440 km d'autonomia tot el que la ciutat et pot ensenyar. Informa-te'n a cupra.com.
13: Esport i El Periódico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
14: La matinada de divendres a dissabte, la Roja se la juga. I tu, si guanyen, també. Perquè celebrar la victòria a crit a les 4 de la matinada envoltat de veïns que volen dormir...
15: Silenci.
14: És esport de risc. A la sala Cotton de Casino Barcelona ho tenim tot a punt per celebrar la victòria. Uruguai i Espanya. Viu la prèvia del partit a partir de 2:15. T'hi esperen regals, sorpreses i el postpartit. L'entrada és gratuïta. A amb l'animació de les estrelles de la taverna dels bojos del Quet i Jugues. Cristóbal Chacén, el tío Faja i Gonzalo Álvarez.
15: Cachondeo, riure.
14: Si guanyen, podràs cridar com un boig. I si perden, també. Reserva l'entrada de franc a casinobarcelona.com.
16: Dale, José. Venga, va. Una nana canila. Podríem anar a dormir.
17: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
14: Aquí comença el Quet i Jugues amb Elena de Diego. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. A SER Catalunya.
18: Caracolea 1, caracolea 2, remate.
19: És un animal.
18: Golazo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
20: Quin golarro que acaba de fer la minya, man.
18: Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a l'espalda.
20: Veus l'escaire, allà te la col·loco.
14: Quet i Jugues amb Elena de Diego.
21: Què tal? Bon dia, com esteu? Feliç Sant Joan a tothom. Molt segur que ens esteu escoltant des de la platja, amb els peus a remull, en una piscineta, preparant el vermut, el dinar, descansant, si la revetlla va ser llarga en el vostre cas. Adrià Soldevila, què tal? Bon dia.
22: Què tal? Bon dia.
21: No sé com va ser la teva nit.
22: Tranquil·leta.
21: Tranquil·leta.
22: Tranquil·leta entre cometes, perquè, clar, et poses a dormir a les 12, sabent que tens programa
21: que treballem,
22: avui, que
21: som pringats.
22: I què passa? Que al carrer tots són petards i costa una mica agafar el son.
21: Sí, pels que hem de treballar l'endemà, és una nit que, com dius, costa, eh? Perquè tothom se'n va de festa sense preocupar-se per l'endemà. Però nosaltres aquí avui ens toca fer programa. Fins les dues us acompanyarem com cada dia per explicar-vos tot el que passa a l'actualitat esportiva. I teníem un inici previst per avui, però clar, hem rebut una trucada fa uns minuts. Ha vingut un oient a veure el programa. Ell és el Marc. Hola, Marc, què tal? Bon dia.
23: Hola, bon dia a tothom.
21: D'on ets, Marc?
23: D'Eslovàquia.
21: De quina ciutat?
23: Bratislava.
21: De Bratislava. Ets de visita a Barcelona.
23: Sí.
21: I per què has vingut a veure el que t'hi jugues?
23: Porque me gusta el programa. Mucho. Es que soy un oyente fidel del programa. Y me hace mucha ilusión poder estar aquí.
21: Està de visita a Barcelona i ha decidit que avui el millor pla per passar el dia a la ciutat de Barcelona era venir-nos a veure a nosaltres. ¿Quan descobriste el que t'hi jugues?
23: Es que hace dos años estaba en estaba en País Vasco, pero haciendo Erasmus. Y ahí estaba aprendiendo el castellano. Y después, claro, hay mucha oferta audiovisual de todos los programas en Cataluña, en España, en todos los rincones de España. Pero claro, es que a veces algunos programas son más madridistas, ¿no? Y descubrí esto quizá por... Bermúdez, creo.
21: Ah.
23: Videos de Vinicius y tal. Y es que, claro, catalán creo que es una lengua muy bonita. Y estoy aprendiendo el catalán al escuchar el programa. Es que me encanta, me agrada mucho. Y yo creo que lo que están haciendo es un trabajo, una feina muy buena y yo disfruto moltíssim y gracias.
21: Gràcies a tu, Marc, perquè és que quan ara estava parlant amb ell i m'estava explicant tot això, estava flipant.
22: Bueno.
21: Dic, i li he dit a l'Adrià Soldevila, ho descobriràs en antena, no t'ho explico perquè així fliparàs el que ens dirà ara el Marc, perquè és molt bonic el que ens dius i que ens puguis escoltar fins a Bratislava, arribat sí, sí. Al
22: no, no.
21: Vinicius de Bermúdez.
23: Es que es fuerte, pero es así, es sí. Y claro, también estudio periodismo en la universidad, así que soy molt del Barça.
21: Vens amb la samarreta del Barça, amb
23: sí,
21: la pulsera
23: sí.
21: Del Barça.
23: La minya mal.
21: I sabeu el més fort de tot?
22: Encara no ha vingut el més fort.
21: No, no, que és que el Marc ha volgut compartir aquest dia amb nosaltres, que és el dia del seu aniversari.
22: Ostres.
21: 22 anys, no, Marc, fas?
23: Sí, sí, sí.
22: Havia sentit mai aquesta cançó?
23: No.
22: Vale. No, no, és que això és del Club Super 3. que era un, diguem-ne, una mena de club de nens...
21: De la tele.
22: On, de la televisió, on tots miràvem doncs, els dibuixos animats i hi havia festes i tot que hi havia d'aquest club.
21: Gentilesa del Pol Regàs. El Willy Arnal avui el tenim descansant. Ell normalment tira més per la rumba. El Pol ha tirat més cap al clàssic del Super 3. Marc, moltíssimes gràcies per la teva visita. És el millor que ens passarà avui, ja t'ho dic ara. Jo he al·lucinat, quan m'ho he explicat.
22: No, és que,
21: ja la trucada de... Hi ha un oient que vol venir a veure el programa.
22: Un oient de Bratislava que escolta el que t'hi jugues, que és fan del que t'hi jugues, que entén el català i que l'està aprenent. Increïble. I que, a més, el dia de Sant Joan decideix venir a veure el programa.
21: Que és el dia del seu aniversari. T'agrada Lamin, no? Ens deies ara, portes la samarreta de Lamin. Com es veu? Es segueix molt al Barça, a Eslovàquia?
23: Sí. Jo crec que és com algunos són del Madrid i algunos són del Barça. I también de los equipos locales, etcétera, pero es que los aficionados del fútbol, una mitad es del Barça y la otra es del Madrid. Es que el fútbol español tiene mucho valor, no solo aquí o en algunos países de Europa, pero en todo el mundo. Yo creo que es así. Yo soy desde pequeño muy del Barça y creo que gracias a este programa puedo tener toda la información y también disfrutar de ser un culé y también disfrutarlo de otra manera, porque yo creo que este programa tiene esas cosas que los otros no lo tienen y gracias a todos vosotros.
0: Y a més té la mateixa veu que Satolansky.
21: Sí, és veritat.
23: És que puede ser, porque él es checo.
0: Sí, sí, te la mateixa veu que fa tot.
23: Lo que pasa es que éramos un país, Checoslovaquia, uh-huh. Y por eso yo entiendo todo que dice él en checo.
0: Claro.
23: Puede ser que el acento es
0: poquito,
23: más...
0: Sí.
21: Ja veiem que els idiomes se't donen molt bé, Marc, eh?
22: I en el Mundial, amb qui vas?
23: Yo te diría que con España... porque hay muchos jugadores del Barça, pero también con Argentina, y es que también, yo creo que estoy privilegiado también porque cumplo tengo mis cumpleaños el mismo día que Leo Messi.
21: Cert, avui fa 39 anys l'argentí.
23: Yo no creo que es una coincidencia.
21: Estava marcat el destí. Doncs Marc, moltíssimes gràcies per la teva visita, estem molt contents que estiguis aquí i avui et dediquem a tu el programa i esperem que ens segueixis escoltant quan estiguis a Bratislava.
23: Sí, claro.
21: Ens en recordarem a tu. Ja li direm al Vinícius que t'enviï una salutació. Fins a les dues. Què t'hi jugues a ser Catalunya?

0: Encara ressonen les paraules de Julián Álvarez en ple mundial dient que vol marxar de l'Atlético de Madrid.
1: Bueno, no, la verdad que no lo sé, pero creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar y...
2: Si sea algo bueno, te vas.
1: No, creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
0: Serà el culebrot de l'estiu de ben segur, perquè si ahir us explicàvem que l'Atlético volia denunciar el Barça davant la FIFA, avui ja tenim la resposta oficial del club madrileny. Adrià.
3: Sí, comunicat oficial signat per Gil Marín, que diu el següent: el Barcelona nos falta el respeto, directament, primera frase contundent. Creen que pueden ningunearnos, nuestra responsabilidad es defender los intereses del Atlético de Madrid y por eso vamos a presentar una denuncia ante la FIFA contra el Barcelona por negociar con un jugador con contrato en vigor durante el periodo protegido. Entre diverses coses, compara aquest cas amb el de l'any passat del Barça amb Nico Williams, que diu que també va fer exactament el mateix el Barça amb Nico Williams, que menteixen, i que no només menteixen a l'Atlético, sinó que menteixen al jugador, i també als mitjans de comunicació i a l'afició. També diu sobre Julián Álvarez, diu que lamento mucho sus palabras, no era el día para hacer esas declaraciones, era el día de Messi y la selección argentina, o sigui, es posa amb una qüestió que, bé, vaja, no sé si és de la seva incumbència, però diu això, que no era el dia de Julián, que tiene un sueño y los atléticos también tenemos sueños, diu. Es cierto que ha hablado con nosotros, pero también lo es que él conoce perfectamente nuestra postura porque hemos sido muy claros. El Atleti no quiere transferir sus derechos. Es un gran jugador y estamos muy orgullosos de que juegue con nosotros. Això diu Gil Marín.
0: Això de que ja va parlar amb nosaltres, us ho hem estat explicant aquestes setmanes. El Pedro Fullan en recalcava que a finals del mes de maig, abans d'anar al Mundial, va ser quan Julián li va transmetre a un directiu de l'Atlético de Madrid que ell volia sortir aquest estiu i que volia anar al Barça. Tot això, Adrià, què és el que diu el Barça aquestes paraules de Gil Marín, les paraules, la resposta oficial de l'Atlético de Madrid a les paraules de Julián?
3: Públicament, de moment no ha dit res. Ja veurem si diu alguna cosa, en principi no, però estan tranquils al Barça. El Barça estan molt tranquils, creuen que la denúncia, ja ho va explicar ahir el Santi Ovalle, el Larguero, no té recorregut, creuen que no té recorregut i que no passarà absolutament res amb aquesta denúncia del Barça amb la FIFA. I pel que fa a l'oferta, va tornar també a insistir Santi Ovalle, entre 120 i 130 milions serà la propera oferta del Barça, entre 120 i 130 milions per Julián Álvarez, no serà immediata, no es farà en els propers dies, sinó que calma, molta calma amb això. I el que sí que està clar i el que sí que diuen és que no volen arribar als 150 milions d'euros.
0: Que és l'oferta, per exemple, que va fer el seu dia el Real Madrid i que l'Atlético de Madrid va rebutjar. Una de les coses que més critica l'Atlético de Madrid i l'entorn, no?, de l'Atlético de Madrid és que el Barça estigui insistint en un jugador que té contracte. Mm. I tu avui has volgut anar a l'hemeroteca a veure què va passar fa ara dos anys.
3: Sí, perquè quan Julián fitxa per l'Atleti de Madrid, a la seva presentació explica exactament això.
1: Sí, es verdad que he hablado con algunos de mis compañeros, me han mandado mensajes, también en este último tiempo he compartido con Juliano en los Juegos Olímpicos, que estaban todos los días, he hablado con el Cholo también y nada, me dijo que obviamente que quería que viniera, que le iba a ayudar al equipo, ellos me iban a ayudar a mejorar mis virtudes y a potenciar mis debilidades, así que nada, era un desafío para mí, estoy muy contento de estar acá.
0: Reconeix, no, que havia parlat amb el Cholo, això era el 16 d'agost del 2024, la presentació, òbviament, amb el president Cerezo i amb tota la cúpula de l'Atlético de Madrid allà davant.
3: Sí, i després d'això concedeix diverses entrevistes i repeteix el que havia dit a la presentació.
4: Te mando mucho WhatsApp, el Cholo.
1: Sí, un poco. Algunas llamadas, WhatsApp, un poco de todo. También mandaba alguno que me escribiera, Juliano también.
4: ¿Te enteraste de eso, no? Que había...
1: Justo compartiendo ahí en los Juegos Olímpicos con Juliano, entonces también.
3: I en una altra entrevista, torno a repetir aquesta insistència de Juliano Simeone i del seu pare, el Cholo.
1: Sí, entre los dos, todos los días, bueno, lo veía Juliano, estaba todos los días él y... Y el Cholo también me mandaba mensajes, me llamaba, o si no, Juliano me decía, el Cholo me dijo tal cosa, y así. Bueno, fueron días ahí muy intensos.
3: De moment n'hem trobat tres, potser en trobaríem més. Dit això, un club no fa una oferta a un altre club sense haver parlat amb el jugador o amb l'entorn del jugador. Això és una normativa de la FIFA que es va posar i que no respecta ningú. Però bàsicament perquè els clubs no s'arrisquen a fer una oferta si no saben que el jugador estarà disposat a escoltar i disposat a canviar de club. Si no, és que és absurd enviar una oferta. A partir d'aquí, les normes són les que són, però no hi ha clubs que facin ofertes a un altre club sense saber que el jugador està disposat a escoltar.
0: S'entès tot, Adrià. Com diu, recalcar que el Barça no veu recorregut i estan tranquils davant aquesta denúncia del Barça, de l'Atlético cap al Barça, davant la FIFA per haver contactat a Julián Álvarez. Gràcies, Adrià.
3: A vosaltres.
0: I aquesta del migdia són les 12:19. Hem de marxar cap a Chattanooga. Ja sabeu que ells ja tenim el Santi Ovalle. Està seguint tot el dia a dia de la selecció espanyola. Santi, què tal? Bon dia.
5: Què tal, Helena? Bon dia.
0: Com està tot? Falta de poques hores pel partit d'Espanya contra Uruguai. Ja està tot a punt?
5: Tot a punt, amb un 11 inicial idèntic al del partit contra l'Aràbia Saudita i va assajar de nou a molt a Mini Porro per la banda dreta, al mig del camp és inamovible i la defensa també. I Àlex Baena seguirà a l'esquerra perquè encara no és el moment de Nico Williams, que hi va entrar amb els teòrics suplents als exercicis d'entrenament que van fer. Però, pel que ens diuen, Nico està cada cop millor i estem a prop de veure a un Nico Williams titular, no contra Uruguai, però no trigarà gaire. L'equip va tenir antidòping després de la sessió d'ahir i després, tarda lliure, on ara t'ho explicaré, van gaudir bastant de les seves famílies.
0: Ja m'ho puc imaginar, Santi, ara ens ho expliques. Abans, en clau Barça, què és el que t'ha cridat l'atenció d'aquesta última jornada?
5: Sí, tothom parla del gest de Julián. Es va celebrar la declaració a l'expedició d'Espanya. És el tema de conversa del Mundial a les darreres hores. Per cert, l'Atleti diu que denunciarà el Barça. El Barça diu, doncs com la cançó del gall i la gallina, que facin el que vulguin, que jo ja estic content. I, per tant, el tema continua més calent que mai entre Julián, el Barça i l'Atlético de Madrid, i és tema de conversa aquí a la concentració de Chattanooga. Després, en clau Barça, em preocupa no veure un bon Anthony Gordon amb la selecció anglesa. Són només dos partits, és veritat, però bastanta bajona de veure que el flamant fitxatge del Barça té un paper tan discret amb la seva selecció. I per últim, m'agrada escoltar Cancelo quan deixa clar que vol seguir al Barça.
6: No hay una motivación más grande que jugar un mundial por tu selección. Yo, como sabes, a mí me gusta mucho el Barça, no lo voy a esconder, pero jugar por Portugal es diferente, porque estoy representando a mi país, a mi familia, a mis amigos que jugaban conmigo en la calle, y yo creo que no hay nada a mí que me pueda distraer aquí. Que es un placer para mí estar aquí y jugar por mi país, y creo que no hay nada mejor que...
0: Cancelo, que vol seguir al Barça. I, per cert, aquests dies el que t'hi jugues, col·laboradors, i també vosaltres, els oients, heu parlat molt d'Oyarzábal, de Mikel Oyarzábal, com a possible pla B per la davantera del Barça. Ahir, el jugador de la Real Societat va dir que ell està tranquil amb el seu futur.
7: Estoy centrado en intentar ayudar dentro de tres días al equipo de nuevo a ganar, que es lo que ahora mismo tengo en la cabeza. Lo he dicho mil veces, que estoy donde quiero estar, en la que considero que es mi casa y en la que considero que me ha dado la oportunidad de estar aquí hoy, que es la Real, y ahora mismo mi cabeza no está en eso, está en intentar llegar en las mejores condiciones posibles al partido de Uruguay, a intentar hacerlo de la mejor manera posible y ojalá tener que estar aquí todavía un mes más.
0: Doncs declaració d'amor de Mikel Oyarzábal cap a la Real Societat. La celebres, no, Saissó, suposo?
8: Home, i tant, sí, sí.
0: No vol cap distracció en ple Mundial Oyarzábal. I, Santi, ens havies deixat amb la mel als llavis amb això de les curiositats del dia lliure. Va, què ens expliques?
5: Sí, mira, t'explicaré una altra d'hores mortes per Chattanooga. Perquè els internacionals espanyols van tornar a gaudir d'una tarda lliure. Tarda de famílies, parelles, fills i filles i gaudir de Chattanooga, que realment té una oferta lúdica imprescindible. Van tenir dòping, ja t'ho he dit, però després de pixar, a dinar per Chattanooga. El Panda, un home de hobbies senzills, va anar a jugar bitlles. Lamin va gaudir de sa mare i del seu germà a un camp de golf. alguns d'un bon cafè i de jocs recreatius pel downtown de la ciutat. Algunes mares, com la d'Eric, ha arribat després d'un llarg periple i Olmo té aquí a mitja terrassa. Està molt ben acompanyat. D'altres futbolistes continuen la posada a punt física. Com ahir, Llorente i Pubill no els van deixar anar a córrer pel protocol de tempesta elèctrica, es van haver de quedar a l'hotel, avui s'han animat. Però, sobretot, a Chattanooga ha nascut el Club de Golf Selección Española. Raya, Marcos Llorente, Cucurella, Àlex Baena, Grimaldo i Unai Simón, sempre que poden, s'escapen a jugar uns forats. El hobby de la Roja promet tardes apassionants pels camps de Chattanooga.
0: I no tinc cap dubte que si el deixessin al Santi també entraria en aquest club de golf de Chattanooga de la selecció espanyola. Avui arrenca la tercera i última jornada de la fase de grups. De seguida detallem els 6 partits que podreu seguir al Carrusel Deportivo, però fem una última connexió encara als Estats Units perquè el Bruno, que s'ha vist els 48 partits disputats fins ara, li hem demanat que ens digui quina és per ell la decepció del Mundial, la sorpresa i el que més li està agradant. Bruno, què tal? Bon dia.
8: Què tal, Elena? Bon dia. Doncs la decepció, claríssimament, la selecció de Turquia, que estigui eliminada a la jornada 2, una selecció que té a Arda Güler, que té a Kenan Yildiz, jugadors com Akturkoglu, que havia fet una bona fase de classificació i que tenia opcions per molts analistes d'acabar com a primera de grup, que estigui ja eliminada abans de que jugui la tercera jornada, doncs és cridaner, crida moltíssim l'atenció i crec que ningú pràcticament ho esperava. La sorpresa, hem de dir que Cap Verd segueix sent sorpresa, va aconseguir un empat, de fet són dos empats contra els en teoria rivals més durs del grup d'Espanya, i té l'última jornada contra Aràbia Saudita. Té opcions reals, una selecció debutant al Mundial, una selecció amb un país de poquíssims habitants, amb molt pocs jugadors que estiguin a l'elit, pocs jugadors han militat de la selecció de Cap Verd ni tan sols a l'Europa League, ja no dic a la Champions, per tant estem parlant d'un mini miracle esportiu en el cas que s'acabi classificant, i ara mateix sembla que hi ha força opcions de que, o algunes opcions almenys de que sigui així. Com a gran sorpresa, sens dubte, Cap Verd. I la selecció que més m'ha agradat fins al moment, no tant per sensacions i per joc, però sí per la capacitat que ha tingut per guanyar clarament els dos partits, la selecció francesa. Crec que té una capacitat al davant impressionant, que hi ha alguns jugadors que arriben molt bé al torneig, com és el cas d'Olise, i futbolistes com Mbappé, que crec que s'han guardat el tram final de la temporada clarament per estar i arribar en les millors condicions al Mundial. Per tant, fins al moment, França la més convincent de les grans.
0: França, la que més agrada al Bruno, la decepció Turquia i la sorpresa Cap Verd. Jo crec que amb el que sí que estem d'acord, Bruno, és que l'MVP del Mundial és la festa que es munta cada partit d'Espanya amb el Cristóbal, la taverna i companyia al casino. Oi que sí, Cristo, estàs confirmant, no?, aquesta sensació que sou l'MVP del Mundial i aquest dissabte se'n tornem-hi.
9: Què tal? Bon dia, Elena. Doncs t'he de reconèixer que estic una mica preocupat. Estic una mica cagat de cara a aquest divendres, perquè, clar, sobre el paper estem parlant de que ens envieu el Tio Faja, el Gonzalo, el Jordi Martí i un servidor a Casino Barcelona la matinada del divendres al dissabte.
0: Sí, la cosa promet,
9: a les dues,
0: sí.
9: Recordeu, a les dues és el partit. Nosaltres a partir de la una ja estarem allà a la sala Cotton.
0: Perfecte.
9: Però, clar, això sabem com comença, però no sabem com acabarà.
0: Exacte, com acaba.
9: Casino, costat de les discoteques... Sí, sí. De matinada, divendres, nit, amb tot el cap de setmana per davant. Si ho voleu saber, ho teniu molt fàcil. Només heu d'entrar al web de Casino, casinobarcelona.com, i allà us descarregueu les entrades i veurem què és el que passa. En qualsevol cas...
0: Festa assegurada.
9: L'escenari ja sabeu quin és. Sala Cotton, sala per nosaltres, privada. Sortejarem moltes coses, com si fos noche de fiesta, amb José Luis Moreno. O sigui, entrades, experiències, un festival... amb una barra de bar pròpia per nosaltres, perquè tothom estigui ben hidratat, que no passeu set, amb una pantalla gegant per veure aquest Espanya-Uruguai, i ara falta, nosaltres estem. Vosaltres, si teniu les entrades, estareu.
0: I com ho
9: I
0: fem, Cristo?
9: I ara només falta que els nostres com diria el tio Faja, que
0: això
9: nostres gladiadores facin la seva part, que Lamine la torni a trencar, que Pedri torni a ser el director d'orquestra i que els jugadors del Barça i tots els de la selecció en general doncs facin un molt bon partit contra la selecció d'Uruguai. Us recordo, aquest divendres, a partir de les dues, estarem veient i seguint aquest Espanya-Uruguai a Casino Barcelona. Entrades, casinobarcelona.com. Oi que faig bé en estar preocupat, Helena?
0: Sí, jo crec que sí. Més val que siguis previngut i que vagis ja amb el fre de mà posat. Casinobarcelona.com, allà us podeu descarregar les vostres entrades i acompanyar-nos en aquesta festa que viurem la matinada de divendres a dissabte per viure l'Espanya-Uruguai amb vosaltres. 12 i 28, seguim el Què t'hi jugues.
10: Què t'hi jugues presenta l'actualitat del dia.
0: Avui amb la Núria Vilamala. Núria, què tal? Bon dia.
11: Què tal, Helena? Bon dia.
0: Ens has d'explicar que al Mundial hi ha hagut exhibició de Cristiano Ronaldo i ensopegada d'Anglaterra.
11: Sí, la selecció anglesa no va passar de l'empat a 0 contra Ghana, amb qui està empatada a 4 punts al grup. On sí que hi va haver molts gols, Helena, va ser el Portugal 5, Uzbekistan 0, doblet de Cristiano Ronaldo, que no va voler ni sentir a parlar de Leo Messi.
12: Ayer Lionel Messi marcó dos goles, dale. Mbappé, no, Haaland, y tú sigues demostrando que eres...
13: Dale. Depèn de preguntes, no? Jo no en respondo.
11: Ni sentir la paraula Leo Messi. Helena, Cristiano Ronaldo. Altres resultats, victòria per la mínima de Croàcia contra Panamà i de Colòmbia contra el Congo.
0: Avui arrenca l'última jornada de la fase de grups amb marató de partits.
11: Fins a 6 en les pròximes hores. A les 9 es resol el grup B, Bòsnia, Qatar i Suïssa, Canadà. A la mitjanit torn pel grup C, Escòcia, Brasil i Marroc, Haití. I a les 3 de la matinada el grup A, República Txeca, Mèxic i Sud-àfrica, Corea del Sud.
0: I cop dur a la selecció francesa perquè Didier Deschamps ha abandonat la concentració del Mundial per la mort de la seva mare.
11: El tècnic, amb permís de la federació, abandona la concentració durant uns dies per viatjar a França i assistir a l'enterrament de la seva mare. Philippe Diallo, president de la Federació Francesa de Futbol, ha assistit a l'entrenament de la selecció i s'ha guardat un respectuós minut de silenci.
14: Vous connaissez les preuves que traverse le coach, donc une minute, s'il vous plaît, de recueillement.
11: Deschamps es perdrà els entrenaments abans del Noruega a França i també l'últim partit de la fase de grups per la selecció francesa.
0: El Real Madrid fa el fitxatge més car de la història del futbol femení.
11: Així ho confirma el comunicat del club suec, el Haken, que fa oficial la incorporació de la davantera Felicia Schroeder al Madrid per la xifra més alta mai pagada en futbol femení. Per tant, el traspàs supera el 1,5 milió d'euros.
0: En bàsquet, el Barça se la juga al Palau Blaugrana.
11: En el quart partit de la final de la Lliga, a les 8 del vespre, els de Xavi Pascual estan obligats a guanyar si volen forçar el cinquè i definitiu partit a València i evitar que l'equip taronja es proclami campió de Lliga avui al Palau.
0: I del Barça de bàsquet, el de futbol sala, que desaprofita un match ball per guanyar la Lliga.
11: Després de perdre 5-4 contra el Pozo Múrcia, en un partit que havien aconseguit igualar en els últims minuts, el jugador Mateu Rodríguez lamenta la derrota.
15: Derrota dura... Nosotros ya sabíamos que iba a ser un partido difícil, pero yo creo que en los últimos 10 minutos de la primera parte se fue el partido ahí, creo. Claro que después de la segunda parte también empatamos, pero bueno, ya sabíamos que iba a ser un partido muy duro. Ahora lo que toca es recuperar, ya pensar en jueves, olvidar de lo que pasó hoy. Claro, sabiendo los fallos que tuvimos y ya no cometer estos fallos del próximo partido y salir como la segunda parte, pero desde el principio de próximo jueves.
11: Els blaugranes tornen a jugar a Múrcia demà en una nova oportunitat d'aixecar el títol de Lliga. I una última hora, Helena, perquè Bagnaia deixarà Ducati al final de la temporada 2026. Ja és oficial, per tant, que el 2027 no serà el company de Marc Márquez.
0: Doncs veurem com acaben quedant els equips de MotoGP amb aquesta última hora de Bagnaia, Xavi, però tu hi ha una notícia que avui t'ha cridat molt l'atenció.
16: Molt, molt, molt, perquè hi ha commoció absoluta a Madrid. Atenció, perquè la samarreta que va portar Iker Casillas en el Mundial del 2010 a la final contra Holanda i que Espanya va guanyar, ha desaparegut del Museu Legends de Madrid, que és on estava exposada. El museu ha fet un comunicat en el que afirma que van notar que la samarreta no hi era en una revisió rutinària feta ahir. El mateix museu explica que estan treballant per aclarir què és el que ha passat. El Museu Legends està ubicat a la Puerta del Sol i té una de les col·leccions més importants de futbol. Molt important que aquesta samarreta torni, però de moment ha desaparegut.
0: Doncs veurem qui la troba, esperem que aparegui, no? Exacte, si la troben. Anem a xarxes.
10: Encara no ets de la família del Què t'hi jugues? Segueix-nos a...
17: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
18: Arroba @ketijugues.
0: Núria, els oients avui també estan de ressaca de la revetlla o tenen ganes de marxa?
11: Però ens estan escoltant, Helena, que això és l'important, que el dia de Sant Joan també estiguin amb la ràdio posada. I pels oients tenim un regal, Helena, a l'Instagram del Ketijugues, perquè ahir ho vam anunciar, és un mallot commemoratiu del Gran Depart del Tour de França. Per participar al concurs és molt fàcil, ens han de seguir, @ketijugues i @bcnesports a Instagram, posar m'agrada la publicació que veuran fixada, és el primer que surt a l'Instagram del Ketijugues, i comentar qui creu la gent que guanyarà el Tour de França. Tenen temps fins divendres, dilluns, anunciarem el guanyador del Ketijugues i el Xavi i jo algun dia farem públic les tomes falses, no?, que es diuen, de com va ser la gravació d'aquest vídeo.
0: La intrahistòria, la intrahistòria.
11: Algun dia, quan hagi prescrit, el publicarem.
0: Tinc ganes de que això arribi, com també tinc ganes que arribi al Festival Blau Marí, no, Vini?
19: ¿Y tú sabes por qué los de Italia no han venido al Mundial?
0: Del Mundial,
19: no,
0: dime.
19: No solo porque están en segunda, que ¡ah, qué tontos que son, que no se clasificaron! Pero han hecho bien, porque hasta el 28 de junio, en el Port de Barcelona, a 5 minutos de la Plaza Colón, está el Festival Blau Marí, que con el escenario está en el mar, en el mar, y toca el Rufus Wainwright, el de Aleluya, los Alan Parsons Project, y hasta incluso hacen habanera, hacen una ópera, La Traviata. Es una locura. Es un festival totalmente diferente que se hace aquí en la parte de Barcelona. Entrada a blaumarimusic.com. Una locura. Es de primera.
10: ¿De qué jugas?
0: 12:35 del dia de Sant Joan. Avui és dia festiu, però el Ramon Besa no ha fallat a la nostra cita dels dimecres amb ell. Avui no la pot fer amb el Flaqui, tampoc la pot fer amb el Sique, però Ramon Besa, què tal? Bon dia.
20: Hola, bon dia. La fem amb l'Helena, encara que sigui a distància, no?
0: Exacte, t'anava a dir, la fem telemàtica, però t'agraïm molt que estiguis avui uns minuts amb nosaltres al Que t'hi jugues, Ramon, en una setmana en la que també necessitem una mica la teva pausa i el teu seny, a veure com veus tot plegat, perquè en les últimes hores això de Julián Álvarez ha agafat una velocitat i una magnitud que no sé si ara tu el veus més lluny, més a prop del Barça, o com tens el cos?
20: No sé, em puc mort, diria jo. Perquè depèn de que es posin d'acord dos clubs molt passionals i que de vegades porten les negociacions fins a extrems que són difícils de comprendre per la gent, no? És evident que l'Atlètic té un jugador que se'n vol anar, i això és una mala peça al taler, per tant, el primer problema el té l'Atlètic de Madrid, i ara ha de decidir com el pot vendre i a qui. El que veig molt difícil és que pugui continuar, entre d'altres coses, perquè Julián s'ha posat ja de cul a tota l'afició de l'Atlético de Madrid amb la declaració que ha fet. No li veig que tingui recorregut a l'Atlético, per més que puguin fer veure que no ha passat res, no? La denúncia al Barça, bueno, em sembla lògica com a mesura de defensa, però no sé si tindrà recorregut. I més després dels tuits que va fer l'Atlético de Madrid en fotent-se del... qualificant de paripé l'interès del Barça, i tenint en compte, a més, que són dos clubs que pertanyen a la Federació Espanyola. És a dir, no sé aquí si la FIFA pot intervenir o no hi pot intervenir. I m'agradaria recordar, d'altra banda, que l'Atlético de Madrid va aconseguir Julián Álvarez després d'arribar a un acord amb el jugador i forçar el seu traspàs del City. M'agradaria recordar que també que Lewandowski va forçar per poder anar al Barça quan el Bayern li oferia una renovació de contracte. Per tant, jo crec que ara el Barça i el Julián estan d'acord, i l'únic que s'ha de veure és quina resposta tindrà l'Atlètic de Madrid i quin preu fixen. L'Atlètic de Madrid té un problema, perquè el Madrid aquí va jugar molt llest. El Real Madrid va jugar llest en l'oferta aquella famosa de 150. Volíem dir que tot el que no sigui 150 no val, i no crec que el Barça hagi de pagar 150 milions per Julián Álvarez, per més que sigui el jugador que necessita. Crec que té un preu, i jo tot el que sigui per sobre de 100 milions tinc els meus dubtes.
0: Ara t'anava a preguntar que fins on creies tu que ha d'arribar el Barça. Avui escrius al País que el club treballava, no?, amb dos escenaris, uns 90 milions més Ferran Torres per tenir encara diners per atacar el fitxatge d'un central esquerrà, o, si no, oblidar-se d'aquesta opció del central i fiar-lo tot a apostar uns 130 milions per Julián. No sé tu com ho veuries, l'escenari ideal, Ramon.
20: Bueno, jo 130 milions em sembla car. És que també em sembla car, Gordon. No sé quins són els preus que es fixen, ni, i això per algú que sap, o per la gent que sap que el Barça té problemes de liquidesa i té problemes econòmics, li pot semblar fins i tot obscè, eh? De dir quan es pot pagar, quan tu estàs tan endeutat. En qualsevol cas, hem de veure un escenari que és el diferent del que vam veure quan el Barça es va capitalitzar amb les palanques a través de Lewandowski. Jo diria que ara estem en el segon escenari, que és ja no faran falta palanques, faran falta altres recursos. Altres recursos, quins són? Bueno, el marge que has de començar a tornar el crèdit a Goldman Sachs, que això comença... has de tenir una certa liquidesa. També és veritat que el Barça té més recursos, perquè el Camp Nou cada cop hi cap més gent, no els 105.000, i que després jo crec que s'ha de fer algun traspàs. Aquí començarem a veure també en aquests dies, imagino, doncs, el cas Ansu Fati, no sé què passarà amb el cas Caçador, i aleshores s'hauran de passar comptes. Però siguin qui siguin, posem-nos en l'escenari que el Barça té liquidesa, tot i que jo crec que és un jugador capdalt, Julián Álvarez, per poder donar forma i el salt de qualitat que vol Flick per la temporada que ve, pagar més de 100 milions em sembla molt discutible. El Barça ha d'intentar, com sigui, que crec que això forma part de l'estratègia i la declaració de Julián, que no li costin més de 100 milions.
0: I a tu t'agrada, Ramon, el que ha fet Julián? No sé si el consideres un valent, un inconscient, un imprudent, un calculador... No sé com ho definiries.
20: No ho sé, jo crec que el Barça està en de festa major i ara el marró no el té el jugador, no? Perquè, a més, recordem que Julián, pels argentins fins i tot, vull dir, va ser el partit de Messi, no? I molta gent considera a què ve que el Julián parli justament. Es podia haver esperat un dia més, es podia esperar un dia menys. Jo crec que el jugador que porta això a sobre és molt difícil que ho pugui aguantar. I ell el que vol voler és treure's el marró de sobre, ja ho he dit, i ara ja us espavilareu, Barça, jo ja us he fet el favor que us havia de fer. Per tant, ara depèn de que Barça i l'Atlètic de Madrid es posin d'acord. I aquí, més enllà de les bromes i les conyes que fa el senyor Cerezo, que sempre és un tipus molt divertit, els micròfons, i després hi ha la versió sèria, que és la del Gilmarín, jo vull saber la de l'Apolo, que l'Atlètic de Madrid ja és un fons d'inversió nord-americà, i vull veure què passa. També tinc els meus dubtes de per què l'Atlètic de Madrid mai es planteja el projecte Simeone. És a dir, aquí Simeone ha estat una temporada que l'Atlètic de Madrid va fer moltes inversions, crec que va invertir molt més que no pas el Real Madrid i que el Barça, i no ha guanyat res. Aleshores, no sé quin és el projecte, ni sé si crec... Fixem-nos, a més, en molts dels jugadors de l'Atlètic de Madrid que no tenen protagonisme a l'Atlètic de Madrid i són titulars en d'altres seleccions, o al revés, jugadors que, per exemple, han jugat, com va ser el primer cas de la selecció espanyola, doncs de que Llorente va ser substituït i al segon partit... que va jugar, doncs, per es va entendre molt millor Lamine Yamal amb un nou lateral que no pas que fos amb Llorente. El fill de Simeone no és titular a la selecció argentina, tampoc. Vull dir, és que jo crec que l'Atlètic de Madrid sempre creu que té una fortalesa a partir del que significa Simeone, i hi ha molts jugadors que estan farts de Simeone. I jo crec que el cas de quan un jugador com Julián Álvarez fa temps que està buscant el seu lloc, ja des que va marxar amb el City. No li va acabar d'anar a agradar al City perquè no era titular, no li va acabar d'anar bé l'Atlètic de Madrid perquè no jugava o no feia el que volia fer i es considerava un soldat de Simeone, i ara crec que ha arribat el moment que ell diu, no, jo vull ser el jugador bandera del Barça. Bueno, doncs això dependrà de la pasta, com tot, i aquests calés hem de veure quins són els que finalment es pacten. Si no, a no ser que l'Atlètic de Madrid vulgui fer un pont i traspassar-lo a l'Arsenal o al PSG, el que sigui, i d'aquí cap al Barça. No ho sé. Ara no sé quin és l'escenari, però crec que per més que es posin molt ferrucs a l'Atlètic de Madrid, crec que han de negociar amb el Barça. I aleshores veure quina és la quantitat que es paga.
0: Caldrà veure com es defineix aquesta sortida. I parles avui també al País, ara l'anomenaves, Ramon, d'un satisfet Florentino Pérez, no?, que ens l'imaginem acaronant un gat mentre Barça i Atlético tindran un estiu de batussa.
20: Bueno, és curiós perquè el Madrid va comprant jugadors sense regatejar, és a dir, no hi ha negociacions. Ara Dumfries, ara Konaté, ara Bernardo Silva, treu els calés de no sé on, entre altres coses, perquè jo pensava que la situació del Madrid no era de tanta bonança com es fa veure ara. Tampoc entenc, aleshores, en aquest context, la privatització que té el cap Florentino, almenys el 5%, de saber el valor del Madrid. És a dir, tots aquests regals que li estan fent a Mourinho i aquesta salut que teòricament financera presenta, crec que té els seus inconvenients, veurem. Però sí que aquí va ser molt hàbil en l'estratègia de dir, bueno, faré veure compra que m'interessa Julián Álvarez, com que així no em diran que no, el preu de partida serà, si de cas, 150 milions. I això el fa estar content, no? Perquè ara s'han de barallar l'Atlètic de Madrid i l'Atlètic de Madrid dirà no podem vendre'l per menys de 150 i el Barça dirà no el podem comprar per 150. Aleshores, què fem? Doncs el marrón el tindrà el Julián Álvarez, perquè tu tindràs un jugador descontent i si no el vols passar al Barça, l'hauràs de traspassar a un altre club. Quin és el club que s'interessarà? No sabem tampoc què passarà al Mundial. Crec que ara és un mes que de moment el Julián s'ho ha tret de sobre, és a dir, ara ja sap que difícilment pot tornar al Metropolitano, i ara toca els dos clubs a arribar a un acord. I arribaran o no, això ja tinc els meus dubtes, perquè ja et dic, l'estratègia de l'Atlètic de Madrid m'agradaria saber què pensa fer Apolo. Uh-huh. I aquí no conec aquest fons d'inversió ni les seves maniobres, però està tota una temporada amb un jugador descontent, em costa molt de creure que ho puguis aguantar més tractant-se de Julián Álvarez.
0: D'un dels líders de l'equip. Sí, esmentaves ara que aquesta bomba de Julián va eclipsar la segona nit màgica de Messi al Mundial. T'ho esperaves, Ramon, això?
20: No. La veritat és que no m'esperava els tres gols del primer dia ni els segons de l'altre, per més de que aquesta sorpresa que té la gent del Messi caminant, a mi sí que em sorprèn, no? Perquè el Messi ja ho feia al Barça, no? Vull dir, segurament, a tots els que hem vist els molts partits de Messi hi ha moments en què... Jo recordo un partit al Camp Nou en què va venir...

0: distreure els seus marcadors, el que vulguis. Ell sap molt bé com, quan s'ha d'activar. I ara crec que la selecció argentina ha aconseguit jugar a això de jo te la passo, jo te la torno a distreure fins que ell s'activa. I quan ell s'activa, doncs és per marcar diferències. Segurament ara no té el recorregut que tenia abans, és a dir, potser fa menys sprints, potser té menys ocasions, però també és més selectiu i punyetero, perquè el que tots li hem d'agrair sempre a Messi és el seu vincle i relació amb la pilota. És una persona que ha dignificat la pilota i és una persona que, de la manera que juga, doncs és capaç de fer sempre el mateix gol i no cansar-nos mai de veure'l, no? De dir com és possible. Perquè ell es va reinventant, és a dir, no és el mateix Messi que va començar a la banda, tampoc és el mateix Messi que va començar de fals nou. És un Messi que es va reinventant, però en el fons és sempre a partir de la lectura excepcional que té del joc i que té de la pilota. Fins a tot quan nosaltres hem estat discutint alguns sobre els quatre temps i sobretot el que significa el Mundial, ell és com si hagués dit, ah, juga així, doncs on patiu, jo jugaré així i us faré 5 gols en 2 partits. I tu dius, mira, tantes tesis i tantes històries, i el paio torna al sentit natural. Un nano fet al carrer, passat per l'Acadèmia del Barça i que és incombustible i per molts anys ho pugui ser. També diria un altre detall que a mi m'hi ha fet pensar molt. El fet de que Messi li vagi també ha fet que aquell dol que des del punt de vista del Barça es donava per superat amb l'aparició de Lamin, sempre penso que els cubalistes van passar molt temps a pair la déu de Cubala, els cruifistes van passar molt temps a pair la déu de Cruyff futbolista, i creiem que la déu de Messi ens seria més fàcil per l'aparició de Lamin Yamal, per tres lligues, perquè ja és un candidat a la pilota d'or. I en canvi Messi ens recorda que sóc aquí, no? I això segurament a molta gent li ha dit, i si no hagués marxat? Jo crec que la decisió ja està presa, no es poden anar enrere, ni ara tampoc s'ha de fer política revisionista. Però ell sí que ens avisa de que ell pot triomfar en qualsevol lloc i en qualsevol escenari, sempre que li facin el que li ha fet Argentina, que és, para que me alcance, póngame amigos y compañeros en lugar de persones estranyes, no? L'Scaloni ha fet una selecció en la que potser no és la que faríem nosaltres, o no la farien alguns estrategues, però en canvi és la que més bé li va a Messi.
1: Que sí, feliç, deia l'altre dia Scaloni, no?, quan li preguntaven per un desig de cara a aquest aniversari de Messi, que avui fa 39 anys. Ramon, i molt breument, com has vist a Cristiano Ronaldo? No sé si t'ha sorprès aquesta declaració seva quan li han preguntat per Messi, engegant al periodista.
0: Bueno, com sempre, un mal educat i un descregut. No té reverència per ningú, només és un culte al cos, que sempre ho ha fet, i un culte al seu ego. Aleshores, jo crec que li falta grandesa. És veritat que és un gran competidor, però a la vida, a totes les feines, hi ha grans competidors, però que no tenen mai l'admiració de la gent justament per això, perquè creuen que el tot gira al seu voltant. No, hem vist com Messi ha destapat el tap de la banyera, com podrien dir, i ara tothom comença a fer gols, no? I en lloc de dir, doncs, per exemple, mira, doncs haguessi els 3 gols de Messi em van esperonar, i aleshores jo n'he fet 2. Però ell no li sortirà mai a la seva paraula de la boca, Messi. Té por que algun tall de veu seu, en què surti Messi, es convertís en etern i això m'aixequés la seva gran fulla de serveis.
1: Immillorable, Ramon, ja no podem millorar això. Ho deixem aquí, si et sembla, però abans et reitero el nostre agraïment perquè ens acompanyis en un dia com avui, dia de Sant Joan, i ens retrobem aviat, que el Mundial encara en té per estona.
0: Al contrari, gràcies per comptar-hi, i el periodisme ja se sap, encara que les celebritats puguin fer festa a Sant Joan, els treballadors hi som a peu de canó, o sigui que no passa res, al contrari.
1: Tu has dit gràcies, Ramon.
0: Que vagi bé, adéu.
1: Perquè el periodisme no s'atura, Xavi, ni en dies com avui, tampoc l'esport. El Barça de bàsquet busca el tot o res contra València. Avui a les 8 del vespre al Palau ja no tenen marge d'error els de Xavi Pasqual. Necessiten guanyar per empatar la final de Lliga.
2: Doncs sí, és un caixa o faixa, diríem així. El Barça o guanya avui o el València és campió. Si guanya, 5è partit a València, dissabte a les 8 del vespre. Objectius del Barça, millorar el rendiment de jugadors com Claiborne i Panther, que últimament no estan jugant massa bé. Aturar a Jan Montero, que és l'home de la final, va fer 29 punts a l'últim partit. Igualar el físic del València, cosa que no serà fàcil. Igualar també el rebot, on el València ha estat superior. I també diríem un arbitratge, escoltàvem a Pasqual, doncs una mica més normal, una mica més neutral. Escoltem a Xavi Pasqual, reconeixent el límit físic de l'equip.
3: Sí, anem al límit de les nostres possibilitats, molts jugadors amb problemes físics, que fins i tot juguen i...

0: que en altres llocs no jugarien, però juguen pel compromís amb l'equip i el grup. I València té unes característiques molt, molt especials de joc, amb grans que obren el camp i sempre amb molt de ritme. I ens falta una miqueta, no? Ens ha faltat sempre aquí, en aquests dos partits, una miqueta de físic.
1: Bueno, veurem, perquè el Barça se li va notar quan va empatar el partit, del tercer partit, doncs, que li va faltar benzina. Joel Parra, sempre optimista, el jugador blaugrana, convençut de guanyar i anar cap a València.
2: Convençut de que demà guanyarem i convençut de que anirem a València. Sabem que és complicat, sabem de l'equip que és el València, però quan van començar aquestes finals sabíem que aniria a ser una sèrie molt llarga, una sèrie molt, molt física, una sèrie que també tenen que estar molt preparats mentalment, i és el que està sent.
1: I una última opinió de l'home de la final, de Jan Montero, el dominicà. No hi ha qui l'aturi, marxa a l'Olimpiakos la temporada vinent, i això és el que deia.
3: Bueno, a nivel yo creo que personal y del equipo en conjunto, bueno, bien, porque nunca estamos en esa posición anteriormente. Y yo creo que debemos de seguir así, debemos de seguir humildes, sobre todo, porque yo creo que el Barça es un gran equipo, tiene un jugador veterano y, bueno, ahora el partido del miércoles yo creo que va a ser similar o un poquito más de intenso.
4: Bueno, sí, a veces cuando tú no te encuentras en ciertas situaciones, al final, no te voy a mentir, tienes incertidumbre, tienes miedo. Y bueno, al final en mi país dicen, el que no se tira no se guaya, ¿no? Y yo creo que por eso hemos aprendido de los errores que nos han pasado durante la temporada. Hemos confiado cada uno en nosotros y en el plan que el entrenador siempre nos dice. Y yo creo que por eso estamos aquí hoy en día.
1: Bueno, que no se tira, no se guaya, diu, que es diu en el seu país. Molt ràpidament apuntar-te que el Palau estarà ple i que s'espera uns 300, quasi 350 seguidors del València.
5: Quines sensacions tens per avui, Xavi, tu?
1: Complicat. Si el Barça va per davant en el marcador, jo crec que aguantarà, però com el València se'n vagi en el marcador, el Barça físicament està molt tocat i li costarà. Tant de bo hi hagi un cinquè partit, però el Barça té limitacions físiques, però té molt de talent. Si entren els triples, el Barça pot guanyar el partit. Esperem que sigui així.
5: Has escollit un partidàs, no?, per acomiadar-te avui,
1: sí,
5: tu, del Palau Blaugrana,
1: sí,
5: Xavi.
1: Sí, després de 42 anys, últim partit al Palau, partidàs, a veure si em blinden una victòria, home, encara, i se'n va el títol a València, i llavors a veure què és el que passa.
5: Hi ha nervis o no?
1: Sí.
5: Perquè aquesta última, les dents al Palau.
1: Sí, sí, és que només passen coses aquests dies, ara, per exemple, és l'últim del Palau una mica, no? I bueno, veurem què tal, però ho mirarem de gaudir. Jo crec que s'ha de gaudir, que és el més important.
5: Demà ens ho expliques, Xavi, i has d'estar content, perquè ara tindràs molt temps, si vols, per anar a Taix Motor.
1: Això
6: ho dic. Tanto perquè a nivell de cotxes comença Taix Motor, concessionari oficial Seat amb molts mundials a l'esquena. Podràs trobar vehicles nous amb motors de combustió i híbrids endollables, com el Ibiza, l'Arona, la Teca o el León. Tots ells portats per Jacques Villeneuve. Al tanto, ofertes exclusives en diversos models i, sobretot, el més important, vehicles amb entrega immediata. Taix Motor, el passeig Vall d'Aura 120 de Barcelona.
5: I en aquests últims minuts de programa, Xavi, volem felicitar a l'Igualada perquè 29 anys després han tornat a guanyar l'Hockey Lliga. Una gesta.
1: Sí, absolutament. Vull dir, ahir a Riazor l'Igualada aconseguia empatar el partit a 2 i els penals va aconseguir, doncs, una cosa que semblava molt complicada després que el Liceu guanyés els dos primers partits per 8-2. Després l'Igualada es va fer fora a casa, empatant l'eliminatòria, anant a un cinquè partit molt complicat a Riazor. Però l'Igualada, 29 anys després, aconsegueix la sisena lliga, molt, molt, molt contents.
5: Arnau Martínez, porter de l'Igualada, què tal? Bon dia.
7: Bon dia, molt contents, moltes gràcies.
5: I moltes felicitats. No sé, on t'enganxem ara mateix?
7: Ara estem tot just a l'hotel, que ara dinarem alguna cosa ràpida i ja anirem cap a l'aeroport per tornar cap a Barcelona i anar a Igualada.
5: Escolta, Arnau, és la primera vegada que parlem. No, sento, et disculpa per la pregunta, però amb qui has dormit avui?
7: He dormit amb el meu company de porteria, el Jaume Arnau, però al mig teníem la copa i hem estat molt ben acompanyats.
5: Això t'anava a preguntar perquè hem vist la foto que has penjat a les teves xarxes socials, abraçat a la copa i amb un somriure d'orella a orella.
7: Sí, no, la veritat és que et diria que és un somni, però la veritat és que no ho havíem ni arribat a somiar que això fos possible aquest any, i res, la felicitat és immensa, com us podeu imaginar.
1: Bueno, ets un dels supervivents d'aquesta nit, no? Diguem-ho així, Arnau, eh?
7: Sí, bueno, la nit aquí a la Corunya, la veritat és que el Sant Joan se celebra molt, nosaltres també hem celebrat per la nostra banda, i, però bé, ganes d'arribar a Igualada i allà serà on farem la festa grossa.
1: Bueno, una bona saga de porters, eh? Perquè el teu pare també, eh? Vull dir que... Déu-n'hi-do, a continuar la saga, no? Eh?
7: Sí, sí, sí, em ve de família. Ja, el meu pare ja m'ha donat molts records per tu, que sé que sou amics.
1: Sí, sí,
7: i
1: sí.
7: No, disfrutant ell aquí amb mi, jo feliç de poder-ho viure això al seu costat i molt orgullosos, la veritat.
5: Arnau, i com es viu una final així, amb remuntada, amb aquesta èpica, i a sobre amb una tanda de penals inclosa, tu que ets porter?
7: Bé, t'enganyaria si et digués que després dels dos primers partits a la Corunya hi teníem masses esperances.
1: Ja. Yeah. Bueno,
7: però la veritat és que igual ens hem fet molt forts i ahir amb un cinquè partit doncs era un partit de controlar les emocions, de controlar els nervis i certament va sortir cara que al final és pràcticament de pel·lícula.
1: No, la veritat és que veu mostrar ahir una serietat tremenda, perquè, com dic, Riazor és un camp dels més difícils que hi ha de la Hockey Lliga, i una... Per exemple, no sé, tu, el teu ritual abans de que tiressin els penals, d'intentar posar els nerviosos i tal, veu mostrar una no sé, saber estar, no?, en el partit d'Arnau, eh?
7: Bé, realment, els nervis van ser més abans del partit. Abans dels penals, doncs, sincerament, jo pensava que havent arribat fins aquí només podia acabar bé la cosa. Ja teníem l'experiència de l'eliminatòria de quarts de final amb el Voltregà, que també vam guanyar dos tandes de finals. Penso que la pressió l'havien de tenir una mica ells, eren els que jugaven a casa, eren els més favorits i els havíem aixecat el 2-0 inicial. Però això, ho vam afrontar amb naturalitat, també els meus companys van estar molt encertats i van fer gol als primers penals, i això et dona una mica més de tranquil·litat, i a partir d'allà doncs saber jugar amb això, i penso que ho vam fer molt bé.
5: Doncs Arnau Martínez, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del Que T'hi Jugues, que tingueu una bona tornada cap a Igualada i que la festa sigui tan grossa com la d'ahir a Corunya.
7: Moltes gràcies, una abraçada molt gran.
1: Una abraçada gran, Arnau. Adéu.
5: L'Igualada,
7: igualment, records.
5: Que ha guanyat 29 anys després l'Hockey Lliga. Tothom vol dir-li adéu al Xavi.
7: Sí,
5: i estem molt contents, Xavi, que aquests últims dies amb tu i et volem exprimir al màxim. Fem una pausa i seguim el Que T'hi Jugues. No marxeu.
8: Que T'hi Jugues.
9: Cadena SER. You are the one, the one. Sents la cultura?
10: Cada cop costa més que ballin.
11: No m'ho puc creure, això.
12: Com està aquí, doncs?
10: Està aquí, doncs, i gravant.
12: Sobretot sí. També quan anem a punxar llocs que de repent són com més joves, perfil una mica més fijet de repent, te n'adones que quan els agrada molt alguna cosa, treuen el mòbil.
13: Però què enfoquen?
12: A nosaltres. Però, llavors, en plan, jo li feia tota la cosa a la Inés i li deia, però els agrada o no? I, pues, treuen el mòbil, deu ser que sí. O sigui, no sé.
13: És la prova de l'algodón.
12: La prova de l'algodón.
9: Sentim la cultura cada cap de setmana d'una a dues del migdia a la SER i SER Catalunya. Tot és comèdia, amb Màxim Castillo. Si et despertes amb Carles Francino, et lleves aquí.
14: Em va fer pensar una cosa tan evident com que la vida és un segon i et pot canviar, perquè a més l'home que es va saltar l'estop es va distreure simplement, i el van detenir els Mossos d'Esquadra perquè era un accident molt greu, i això em va fer pensar que allò que deia el Pau Donés de que vivir es urgente tenia més raó que un sant.
9: Carles Francino, el racó de pensar de l'Aquí Catalunya, amb Marina Fernández. De dilluns a divendres de 7 a 11 a SER Catalunya.
15: Que t'hi jugues!
16: Que t'hi jugues al migdia!
9: Presumeix de què t'hi jugues. Si et pregunten què escoltes...
17: Què escoltes?
18: Esa és la gran pregunta.
9: No et tallis, digues. Què t'hi jugues? Amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer. Cadena SER i SER Catalunya. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.
19: Això és clau.

0: Es la una, mediodía en Canarias. El presidente Pedro Sánchez está usando su turno de réplica en el Pleno Extraordinario sobre Corrupción para resaltar que rompió con Ábalos y Cerdán, mientras que Feijóo ampara a Ayuso y protegió a los de la Gürtel. Josué Coello, Congreso, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Sánchez ha pasado al ataque en su réplica a los grupos parlamentarios y en los 30 minutos que lleva en esta segunda intervención se ha centrado en criticar a Feijóo, a quien le ha afeado su papel en la lucha contra la corrupción.
2: Estoy convencido de que si no hay una persona que desde luego esté indicada en este hemiciclo para llevar a cabo toda esa tarea de regeneración democrática, y aquí se ha dicho por parte de otros portavoces, es el presidente del Partido Popular, ¿no? No solo por su pasado, el que por cierto nos recuerdan muchas de las fotos que usted pues tuvo con un narcotraficante en su época en Galicia, sino también por otros motivos que me gustaría también compartir con todos ustedes. Primero, porque el señor Feijóo lo que ha hecho ha sido tolerar siempre la corrupción cuando estaba en sus filas.
1: También le ha lanzado un recado a los socios que le han achacado que no vale con el y tú más, tal y como le ha recriminado Gabriel Rufián.
2: Esto no es el y tú más, señor Rufián. Esto es el que responde de manera contundente frente a la connivencia en los casos de corrupción. Es bien distinto. Bien distinto.
1: Sigue en este momento respondiendo Sánchez, lo escuchamos en directo.
2: No. Lo que hizo el señor Abascal fue purgar y expulsar a estas personas del partido de Vox.
0: Sonido en directo del Congreso. En el caso Plus Ultra, acabamos de conocer que el juez ha citado a declarar a Julio Martínez, el amigo del expresidente Zapatero. Será Isabel Vega el 21 de julio. Buenas tardes.
3: Sí, buenas tardes. Ya hay fecha para esta declaración de Julio Martínez, el amigo personal de Zapatero, imputado junto a él en el caso Plus Ultra. Si no hay cambios, será, como dices, el próximo 21 de julio, a partir de las 9 de la mañana, cuando comience a despejarse la incógnita que sobrevuela en este asunto. ¿Qué estrategia de defensa seguirá este empresario, al que se sitúa como lugarteniente y testaferro del expresidente del Gobierno en la presunta trama? Se trata del titular de la consultora Análisis Relevante, bajo sospecha de canalizar a través de sus sociedades mordidas fruto de un supuesto tráfico de influencias para conseguir el rescate de Plus Ultra. Se le atribuye de hecho la creación de una sociedad offshore en Dubái en la que percibiría el 1% de esa ayuda pública y que según la UDEF habría constituido siguiendo órdenes de Zapatero. El expresidente en su declaración negó influencia sobre el rescate, dijo que nada sabía de ese contrato de Martínez con la aerolínea, que jamás oyó hablar sobre una empresa offshore y que los trabajos por los que cobraron él y sus hijas de la empresa de Martínez eran reales.
0: Por cierto, que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido 8 años de cárcel para el exdiputado del PSOE, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como Tito Berni por los delitos de organización criminal y cohecho. Y lo cuenta hasta ahora la SER, hemos accedido a las cuentas de Vox del año pasado y vuelve a haber 2 millones de euros colocados en la Fundación Disenso, que acumula 13 millones de euros desde 2020. Información de Adriana Jordán.
4: El año pasado Vox transfirió 2 millones de euros de la cuenta del partido a la de Disenso y en lo que llevamos de 2026, 1 millón, 13 millones de euros desde que se creó la fundación hace 6 años. Esta organización la preside Santiago Abascal y en ella Vox fía su estrategia internacional y la utilizan como enlace con otros partidos de ultraderecha en el mundo. Un organismo siempre bajo sospecha de los críticos que defienden, por cierto, en la formación a capa y espada. De hecho, siempre afirman en las filas de Santiago Abascal que le trasvasarían más dinero. Este es uno de los datos que se reflejan en las cuentas generales de Vox de 2025, a las que ha tenido acceso a la SER y que deben aprobar los afiliados este sábado en la Asamblea General Ordinaria. En las páginas de las cuentas también figura que han liquidado el préstamo de 7 millones de euros del banco ligado al ex primer ministro de Hungría, después de 3 años y con un 11% de intereses. Ahora Vox sí tiene varios créditos en marcha de bancos españoles de unos 130.000 euros por las extremeñas.
0: Y además, en Europa, el comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner, ha negado que la reunión de ayer con los talibanes haya sido una concesión de la Unión al régimen. Es el primer miembro del Ejecutivo comunitario que habla de esta polémica reunión, Enrique García Pozo.
5: Bruselas asegura que no habrá ningún tipo de concesión a los talibanes. El comisario de Interior se acaba de pronunciar sobre la visita y evita responder si se discutió la posibilidad de reabrir los servicios consulares, como asegura un portavoz de Kabul. La Comisión Europea defiende que se trata de conversaciones operativas para agilizar la deportación de afganos que se encuentran en situación irregular. El comisario asegura que los talibanes tienen la obligación internacional de facilitar esas deportaciones, una reunión que sigue recibiendo una cascada de críticas por parte de organizaciones humanitarias.
0: Y ahora nos vamos al Mundial.
6: Mundial 2026. Cadena SER.
0: Sonia Luz, hola.
7: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas. Hoy empieza la tercera y última jornada en la fase de grupos. Hoy se cierran los tres primeros, el grupo A, el grupo B y el grupo C. Así que sacamos la calculadora para hacer las cuentas. Jorge Escorial, buenos días.
8: Buenos días. Comienza la última jornada de fase de grupos. A las 9, grupo B, Suiza-Canadá por el primer puesto. A Canadá le sirve hasta el empate. En el Bosnia-Herzegovina-Qatar solo vale ganar a los dos para meterse como terceros. El empate elimina a las dos selecciones. 12 de la noche, grupo C, Escocia-Brasil y Marruecos-Haití. Brasil terminará primera si iguala el resultado de Marruecos, siempre que este no sea una derrota o que Marruecos no recupere los dos goles de diferencia. Atención a Escocia, que con el empate ante Brasil se mete y si gana serán segundos y dejaría a la canarilla terceros. Y a las 3 de la madrugada, resolución del grupo A, República Checa, México y Corea del Sur, Sudáfrica. México ya es primera, Corea será segunda con el empate, mientras que las esperanzas de checos y sudafricanos solo pasan por ganar.
7: Gracias, Escorial. Mientras España prepara el partido del viernes en México, en Guadalajara, contra Uruguay, y hoy se espera un protagonista importante en la sala de prensa de Chattanooga, quien comparece, Antón Meana. Muy buenas.
9: ¿Qué tal? Muy buenas. Sí, Aymeric Laporte, el jefe de la defensa, indiscutible para Luis de la Fuente, y que forma una pareja muy fiable con Pau Cubarsí. Hoy el entrenamiento es a puerta abierta y cuando acabe la sesión y la conferencia de prensa, viaje en vuelo charter a Guadalajara para ya estar mañana preparando la previa en México. Decíamos en el último boletín que la duda es saber cuántos minutos podrá jugar Nico Williams. En principio va a repetir con Baena en la izquierda, con Lamine Yamal en la derecha y con Dani Olmo de enganche por detrás de Mikel Oyarzabal.
7: Gracias, Antón. Además, resultados de la pasada madrugada en el grupo K: victorias de Colombia y Portugal ante República Democrática del Congo y Uzbekistán respectivamente, así que Colombia y Portugal se van a jugar el liderato de grupo en la última jornada. Y en el grupo L está todo abierto tras la victoria de Croacia 1-0 sobre Panamá y el empate a 0 entre Inglaterra y Ghana. Hasta aquí la información del Mundial, todos los partidos, todas las noticias en la SER, a través de la radio, la web, la aplicación y las redes, todo al instante con el equipo de enviados especiales de la SER al Mundial 2026.
6: Todo el Mundial 2026 en la cadena SER.
0: Sigue la información local y a partir de las 2, hora 14 con Aldo Gómez.
6: Cadena SER. Servicios informativos.
10: Al teatre en un minut. Amb Rosa Badia. Una nova producció de l'Òpera de Tres Rals inaugurarà el Festival d'Estiu de Barcelona el 29 de juny i també la nova temporada del Teatre Lliure al mes de setembre. El Grec i el Lliure celebren conjuntament el 50è aniversari. No és la primera vegada que la veurem al Grec, perquè el 2002 s'hi va representar la versió dirigida per Calixte Vieito amb l'Orquestra de Cambra del Lliure i molts anys abans s'havia vist el Poli amb un repartiment que pot sorprendre: Luis Aguilé, Amparo Soler Leal, Carlos Lemos o Sonia Bruno. Era l'any 1965. Però la versió més recordada i aplaudida la va dirigir Mario Gas al Teatre Romea. La direcció musical era de Joan Albert Amargós i en el nombrós i extraordinari repartiment hi havia Vicky Peña, el seu pare, Felip Peña, Elisenda Ribas, Carme Sansa, Carles Canut i Constantino Romero, que debutava al teatre interpretant a Maki el Navalla. Era 1984. I ara, el 2026, també hi trobem noms molt destacats: direcció escènica de Marta Pazos, direcció musical de Dani Espasa, coreografia de Mabel Olea i traducció al català de Marc Rossic. A l'escenari, Nao Albet, Eduard Farelo, Míriam Bucles, Roc Bernadí o Júlia Trullol, entre d'altres.
11: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques. Sents la cultura?
12: Quan jo vaig escriure Ragazzo i estava intentant muntar-la, no vam tenir suport de ningú, o sigui, ningú. Vull dir, vam intentar presentar-ho a tot arreu i la penya era com aquests niñatos que volen fer. No, és igual, no vam tenir suport de ningú. Teníem, i ens vam gastar 40 euros per fer la producció d'aquesta obra. I assajàvem a casa meva. I a casa meva hi havia aquesta taula i hi havia, bueno, pues el somier, pues les coses que tenim. I vam, assajàvem amb el que jo tenia a casa i encara són els mateixos mobles. Sí, sí.
11: Sentim la cultura cada cap de setmana d'una a dues del migdia a la SER i SER Catalunya. Tot és comèdia, amb Màxim Castillo. Són dies d'orgull.
13: Hola, sóc l'Aida i el meu dia de l'orgull va ser quan un dia, amb tota la timidesa i inseguretat del món, vaig decidir anar a una xerrada lèsbica que tenia moltes ganes, però em feia molt de respecte. I recordo que quan vaig asseure'm a la taula, jo tremolava i no vaig poder evitar emocionar-me en sentir totes aquelles històries d'amor. Quan vaig sortir d'allà em vaig sentir en pau. Recordo un arc de Sant Martí enorme en el cel que cobria Barcelona i mai havia vist un tan gran i em vaig sentir molt feliç. I suposo que quan puc estimar les meves amistats, els amors a la família i el món en general, sense totes aquestes pressions, és quan és el meu dia de l'orgull.
14: Ser Catalunya amb el Dia Internacional de l'Orgull LGTBI. Referents amb tu.
15: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 amb Elena de Diego.
16: Una i cinc, al Què t'hi jugues ens divertim.
17: Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme.
18: Y nos vamos a divertir con el homenaje que nos hicimos un 20 de mayo.
16: Hombre, lo pasamos muy bien en Sitges, ¿eh? Vinimos a tu casa y nos trataste de lujo, José
18: bueno,
16: Mari.
18: Bueno, es que vino todo Dios. Vino Chiqui, vino Salinas, vino Julito, vino todo el Dream Team y eso fue súper divertido. Y mira, el programa lo empezamos así, fue espectacular. Hoy es un día de homenaje. Hoy hemos ganado a Champions.
19: ¿Cómo esteu? ¿Qué tal, Flaqui?
20: Bon dia, Sique Rodríguez. Quin goig que fa això, eh?
19: José Mari Vaquero, tot això és per tu, eh?
21: Al passar ara semblava una boda, saps? Que coneixes a la gent. Hola, hola, hola, hola, hola.
19: Grande Vaquero.
21: Bueno, estic en el meu poble. Aquí sí, faig una passada darrere, aplaudeixo tothom.
19: Aviam, si aplaudeix la gent. Avui el Què t'hi jugues des de l'Hotel Meliá Sitges per celebrar l'aniversari, com sempre dic, del primer petó que mai s'oblida, la Copa d'Europa que tenim aquí, el trofeu, 20 de maig de 1992, Wembley, quins records, i per celebrar també el naixement d'aquest fill, o net, perquè ja està en edat de tenir nets, de fet és avi José Mari Vaquero, ja mi tinc. Pròxima parada.
21: Ja tinc. Net.
19: Ja ho sé, per aquí ronda.
21: Vindrà després.
19: No et preguntaré què fa més il·lusió, perquè segurament sense la Copa d'Europa el llibre no existiria, però què t'ha costat més? Guanyar aquesta Copa d'Europa o escriure el llibre?
21: No, sense Copa d'Europa potser també.
19: Ah, bueno, no sé.
21: Home, això és un llibre de vida, no és un llibre només de futbol, d'anècdotes, d'experiències i de tot el que ha fet que jo sigui d'una manera, a vegades dolenta potser, però com s'ha forjat una mica el meu caràcter, per dir-ho d'una manera, no?
19: Flaqui, què feies tu el 20 de maig del 92?
22: Doncs jo, veure la Copa Europa, la final de Wembley, a costat dels meus pares, al sofà de casa, tenia 14 anyets, i evidentment vivint un moment inoblidable d'aquells que t'ha quedat per sempre. Tothom, tots els culers, recordem què fèiem, on estàvem i amb qui vam veure aquell moment.
19: D'aquí a una estona, amb gent del Dream Team, recordarem aquell màgic 20 de maig del 92. També amb els oients que han vingut avui a l'auditori de l'Hotel Meliá Sitges, han portat moltes coses, fins i tot un, gespa de Wembley d'aquell dia. Gespa de Wembley d'aquell dia.
23: Césped?
19: I... Sí,
23: han césped. Portat césped?
19: Sí, han portat césped. Ja,
23: a quants mil·límetres estava tallada? Estava tallada llarga, estava curta, estava com estava?
21: Estava corta. Sí?
23: Estava corteta, sí, com toca. Per curta. Això vam guanyar, pel césped.
21: No, vam guanyar perquè Koeman va fer gol.
23: Perquè era el tapet,
22: I perquè tu li vas posar bé la pilota.
21: Les coses com són. No, mira... Lo més important va ser la meva passada. Va parar la pelota de puta mare.
23: Però no va ser ni pa'lante ni pa atrás.
21: Ni pa'lante ni pa atrás. Ahí mateix. I això, Ronald, li vaig dir, escolta, ara miraré, perquè jo vaig mirar com anava la pilota i va ser cobrant, perquè hem cobrat prima. Aleshores, imagina't, fer la parada de la vida. Visualitzar el gol de la vida. A partir d'aquí, i cobrar. Collons.
22: Però Koeman t'ha agraït aquella passada? T'ha agraït alguna vegada? T'ha donat les gràcies per aquella passada que li vas fer?
21: I Ronald?
22: Sí.
21: No. I jo crec que Risto es va emprenyar perquè ell li hauria agradat ser ell. Clar. És a dir, per què no hem canviat això,
22: ara,
21: saps?
22: En el futbol modern, Risto, seria la preassistència. Ara es parla de preassistència.
21: Això, els narradors, teniu molt vocabulari i per mi és nou. És a dir, el Flaqui, collons, tu. És a dir,
19: doncs t'aviso una cosa. El Flaqui... I estigueu atents els oients que heu vingut a l'hotel Melià Sitges, perquè recrearà el gol de Wembley i qui millor imiti el Flaqui s'emportarà una samarreta Meiva color taronja com la que portaven els jugadors el dia que van guanyar la primera Copa d'Europa de la història del club.
22: Doncs així ho farem. I per cert, parlant de samarretes, comencem el programa en un racó d'aquest escenari de l'hotel Melià Sitges. Tenim la Copa Europa, tenim el llibre, tenim el José Mari i tenim una samarreta també espectacular aquí darrere. José Mari, una samarreta gegant del dia del teu comiat al Camp Nou.
21: No, després explicaré quan vegin o arribin tots els companys, però d'aquesta samarreta puc dir que quan el dia de la meva despedida em quedava bé. Ara em queda prim, és a dir, ara se m'ha fet prim, saps? És a dir, que ha canviat una mica, no la samarreta, sinó jo, entens?
19: És una samarreta 2x2, recorde l'últim partit de Vaquero amb el Barça, que podeu veure els oients que heu vingut aquí a Sitges, també els que esteu veient, a part d'escoltant el Què t'hi jugues a través del live, pels que ens seguiu des de la ràdio, doncs són 2x2 de samarreta capa, de l'època, signada per molta gent. És talla Jordi Martí.
18: Talla X. Quantes X abans de la L?
21: Ara me queda pequeña, estrecha.
19: Ho dic talla Jordi Martí perquè a la reunió, quan vam dir que era 2x2, va pensar, com les meves camises, vull dir, tampoc passa res. T'he de dir, José Mari, que donant una volta passejant per Sitges, entenc per què t'has quedat a viure aquí.
21: Bueno, la veritat és que fa molts anys ja, eh? Jo crec que sóc una de les persones que ha vingut de fora i porta més anys aquí. Aleshores, no, és un poble molt agradable, ens hem trobat molt bé, tant la meva família com jo, i a gust. A l'estiu hi ha una mica més de gent, però sobretot si dones un passeig per la playa Sant Sebastià, et daràs compte per què vaig venir a viure aquí.
19: Volem donar les gràcies a l'alcaldessa de Sitges per la seva complicitat. Aurora Carbonell, què tal, com està?
1: Molt bé, bon dia.
19: És un luxe, no?, tenir gent com Vaquero vivint a Sitges.
1: Un sitgetà més, que fa molts anys, com diu ell, un sitgetà que ens l'estimem molt aquí.
19: Què és el que més orgullosa li fa sentir de gent com Vaquero parlant de Sitges amb el carinyo que parlen?
1: Doncs precisament això, no?, que vingui gent que ha nascut en un altre indret, decideix venir a viure aquí perquè ho escull i quan està aquí doncs està tan orgullós i va amb la bandera de Sitges arreu, no? I això també és molt important.
19: Alguna vegada ho ha explicat, però potser hi ha oients que no ho saben. Sitges i Donosti són localitats agermanades, no?
21: Sí, sí. Fa temps.
1: Totalment. Sí. I precisament la platja Sant Sebastià hi ha alguna cosa que recorda molt.
21: Sí, sí. La barandilla.
1: Exacte.
21: Que precisament jo vaig començar a jugar a futbol des de los 8 fins als 14 anys a la playa de la Conxa. Aleshores, aquesta barandilla per mi és un record que quan veig recordo la meva infantesa.
19: Aquí hi ha una barana a Sitges que és de la platja de la
1: Exacte.
19: Conxa de Sant Sebastià.
1: És un tros de la platja de la Conxa de Sant Sebastià. Sí, sí, bueno. Sí.
22: Sí, a part és una barana molt característica de la platja de la Conxa, per tant entenc que Vaquero es traslladi cap a la seva infantesa. És que Sitges té això, que quan la veus t'engresca i t'enamora, eh?
2: A veure, res que no tingui Badalona.
22: Home, vol dir.
2: Sigui, res que no
22: veure,
2: tinguem
22: contra Badalona,
2: el pom del petroli. Sí. Allà també s'hi ha afincat el Ricky Rubio. Passa que no seria José Mari Vaquero, seria més José Mari, no sé, els que venen,
21: pequeño,
2: de, els que venen de fora, més aviat José Mari Mantero. Més aviat.
21: O Guerrero.
2: Gent de fora. Sé que és veritat que... Però la gent, som terra d'acollida, no?
19: Avui hi ha molta gent de Sitges aquí al...
2: Ha limpiat mai Sitges? Ha limpiat mai Sitges, senyora?
19: Deia que avui hi ha molta gent de Sitges aquí a l'auditori del Hotel Melià Sitges, però també ha vingut gent d'arreu de Catalunya. Després escoltarem oients que venen de lluny per viure en directe a la ràdio i per acompanyar-te en un dia especial per a tu, José Mari Vaquero. I m'encanta, està per aquí el Santi Ovalle, que oients bon celebrin el seu aniversari amb nosaltres.
22: Què em dius ara?
19: I ens portin regals.
22: Home, això és al revés.
3: Hola, com et dius?
4: Anna.
3: Hola, per Anna. Molts anys és el teu aniversari, no?
4: Sí.
3: Un aplaudiment per l'Anna. Des d'on vens?
4: De Sant Celoni.
3: Sant Celoni. Ets de?
4: Lleida.
19: Home, quina gran ciutat.
3: Ja has tocat. És que la primera persona... Escolta, i ets molt fan del que t'hi jugues, del Vaquero, no?
4: Molt, molt. Molt del Barça, culer des de quasi vaig néixer. Jo tenia 10 anys quan va jugar a Wembley. O sigui que...
22: Quin regal que et van fer aquella nit,
4: sí,
22: no?
4: Sí, el millor regal.
22: Caram.
4: Sí.
22: Una Copa d'Europa, ni més ni menys.
19: I què ens has portat?
3: A veure, veig una bossa aquí.
4: He portat coca de recapte.
18: Ostres. Oh! Porta. Per molts anys, eh? Era, molt bé, per molts anys. Porta aquí. Molt bé. La bossa també...
22: President, calma.
18: Pot menjar.
3: Calma. No li doni al president que se les menja totes, eh?
19: No, si us sembla, podem posar la coca de recapte aquí davant i que amb algunes pauses publicitàries els oients que han vingut puguin tastar-la perquè... Anna, m'has dit abans del programa que l'has fet tu?
18: Deixo aquí.
19: Ah, l'has fet ella, eh? Sí, l'has fet ella. Coca de recapte casera.
18: Molt bé, eh?
19: Sí.
22: President, és per repartir, eh?
18: Repartir què? Molt bé, eh? Obro, eh?
19: Sí, obri, president, obri. Però si la pot repartir també entre els oients que han vingut avui aquí. L'Anna celebra el seu aniversari i Santi, per aquí davant, també demano un aplaudiment per un home que d'alguna manera celebra avui una fita històrica. I és que... Té molt mèrit, no, Santi?
3: Com et dius? Bon dia.
5: Maneu, em dic.
3: I què celebres avui?
5: Avui fa justament un any que he deixat de fumar.
19: Un aplaudiment!
18: Molt bé! Molt bé.
19: Això és, no és un bon aniversari, eh?
18: No és poc.
5: Home, i tant, després del fumador que he sigut, pues, ha costat, però s'ha aconseguit.
3: Li ha canviat molt la vida o no?
5: No.
19: Pregunta-li com ho ha aconseguit.
3: Com ho has aconseguit?
5: Amb pastilles. En ajuda, eh? En ajuda.
3: I amb molta força de voluntat, veritat?
5: Sí, però ha sigut bastant fàcil, eh? Sí. No, pensava que passaria més ansietat i no.
3: Doncs mira, amb un palillo, diuen per aquí. Ostres, doncs mira, tots els que fumin i vulguin deixar de fumar, aquí teniu un bon exemple, un any sense agafar una cigarreta.
19: Molt bé. L'Anna Flaqui és d'una gran ciutat com Lleida, el Manel és d'una altra gran localitat com el Prat de Llobregat.
22: Caram, tot queda a casa, tu! Només falta algú de Sant Carles, ja està.
19: Sí, i té un afegit, és el meu sogre. O sigui, un aplaudiment per ell.
22: Amigo, tot se sap al final.
19: Són les 12:17, escolteu el que t'hi jugues a Ser Catalunya. Ara saludarem a periodistes per analitzar l'actualitat del Barça. En un moment també anirà pujant gent del Dream Team per celebrar amb José Mari Vaquero aquest aniversari de la primera Copa d'Europa de Wembley, que, per cert, el club ha recordat amb un missatge ara mateix a les xarxes socials,
22: sí,
19: Flaqui.
22: Sí, ha posat la data, 20 de maig del 92, la nostra primera Copa d'Europa. És que avui el culer és d'aquells dies que s'aixeca recordant.
19: I estigueu atents també perquè regalarem llibres de Mi pròxima parada, de José Mari Vaquero i José Javier Torre, que està també per aquí davant, dedicats, signats, i en un moment parlem del llibre, que a part de ser una autobiografia original, d'alguna manera és un llibre de vida. I ara us explicaré algunes coses que m'han cridat l'atenció, que encara no hem comentat al llarg d'aquesta temporada al programa. T'he de dir, José Mari, que preparant el programa hem trobat una relíquia que ens ha emocionat, però a la vegada ens ha entristit, que és que ja vam celebrar els 25 anys a Wembley amb tu, te n'en recordes, Flaqui?
22: Home, i tant, quin dia aquell.
19: En un viatge històric...
22: Que joves que érem.
19: Que ens va portar a passejar la Copa d'Europa pel... metro de Londres, la gent flipava.
18: Vaya dos quillos, sembleu.
19: Dic que ens ha emocionat i ens ha entristit perquè fixeu-vos que semblem els nostres fills.
22: Sí, noi,
19: i han passat 9 anys.
22: 9 anys.
19: Han passat 9 anys.
22: Sí. I el Seker. Com
18: però quillos, eh?
22: Però què vols dir, tio? No parlis així de José Mari Vaquero.
18: No, de vosaltres dos.
22: Ah, nosaltres?
18: Sí. Mira.
19: Per la gent que no pot veure el programa però sí escoltar-lo, aquest és un extracte del moment.
22: A veure.
19: José Mari Vaquero, bona tarda.
7: Mai estat.
19: 25 anys després, se't continua posant la gallina de piel.
7: Bueno, la veritat és que sí, em dona molta alegria i sobretot quan tornes aquí a Wembley és diferent. És veritat que l'estadi és nou, però la sensació sempre hi és, no? És la segona vegada que vinc i la veritat és que sempre és especial perquè és un lloc especial.
19: Quin gran moment, eh? Deixeu-me dir una cosa, crec que ho he comentat alguna vegada, eh? Vam trucar a José Mari Vaquero per demanar-li si volia fer el viatge amb nosaltres i amb alguns oients afortunats, els que els va tocar el premi de passar un cap de setmana a Londres, participar al programa i visitar Wembley, i no va voler cobrar.
7: Ara sí, eh? He canviat. He madurat. Por si acaso.
19: Lu Martín, què tal, com estàs? Home, t'havies de posar els auriculars, Lu, i el micròfon, xato, que portes 20 anys al que t'hi jugues.
18: Hòstia, mira, que ara el tinc enganxat.
19: I si pots fer-ho amb una mica de delicadesa, sí, Lu, i no rebentar el microcasco...
8: Con la calma.
19: Què has portat, Lu?
8: Què he portat? Ah, sí. Portat una cosa.
22: És la moció del moment.
8: A veure,
0: és que per arribar a guanyar Wembley tampoc va ser tan fàcil. A la vida res és fàcil, tot costa.
6: Per què? Vas jugar tu o què?
9: Tot costa Catalunya Ràdio.
0: Sí.
6: Vas jugar tu?
0: Que si vaig jugar jo, doncs com si hagués jugat. Perquè ara encara no ho heu posat difícil. Va haver un dia que si el Barça no guanyava, segurament el Johan no hagués continuat a la banqueta. Aquell dia va ser un partit bueno, primer que tot, bon dia i gràcies per venir.
2: Hola.
0: Va ser un partit a València, una final de Copa, on el Johan estava al precipici, no? I al final el Barça va guanyar. He portat una samarreta d'aquell dia, no? Perquè em sembla que va ser important aquell partit. Tu te'l recordaràs, José Mari, contra el Real Madrid, unes hòsties tan grans que el Hugo Sánchez va lesionar a l'Oisio. Normalment, el Johan, el tio que li posava el 14 a la banqueta, sortia a jugar. Bueno, doncs jo he portat la samarreta del tio que no va sortir a jugar perquè el Hugo Sánchez es va carregar l'Oisio, i és aquesta samarreta.
9: Oh, que guapa.
0: Sí.
9: Me iba
0: no te la quedis.
9: Amb el número 14.
0: Perquè he suposat que algú portarà alguna de Wembley, no?
9: I de fet he vist oients amb samarretes vintage.
0: I dic, bueno, vaig a portar aquella samarreta perquè sense aquell partit segurament no haguéssim arribat a Wembley.
9: Yo creo que hay veces que nos vacilas, ¿eh? De las cuatro nobles verdades de Buda.
21: Això és una mica de reflexions. Jo faig reflexions i ell le posa nom a aquesta reflexió. Diu, escolta, això lo diu aquest o lo diu aquest i lo ha fet de puta mare. La veritat és que és un llibre on hem treballat molt bé amb José Javier. Ell és un home que porta ja... Aquest és el cinquè llibre que fa i aleshores pues, ha posat full a l'ulla, no? Uh-huh. Aleshores, això, aquesta frase, o aquesta frase en concret, és més seva que meva.
9: ¿Y cuál es el cuento del granjero chino al que se le escapó un caballo?
2: Pues un granjero chino que se le escapó un caballo. ¿Qué te voy a decir? Pues un granjero chino, que un señor que lleva una granja, que era de China, efectivamente, como lo dice el título, y que se le escapó un caballo. Pues ya, es que creo que el título te lo está diciendo todo.
21: Claro, eso es como la pasada darrera.
2: ¿Qué es un pase atrás? Un pase para atrás.
21: Vaquero, es que, punto. ¿Qué falló? Vaquero, fallía, va. Ahora no.
2: Bueno, ara ho pots fer també.
21: Ara, però... Bueno, de tant en tant, si se vulgui, també el Julio Salinas fotia alguna pedrada cap a darrere.
2: Ostres.
9: Julio Salinas, què tal, com estàs?
10: Oh, Julio, bon dia.
24: Que bienvenida, eh?
10: Molt bé, molt bé, sí, sí.
21: No, ja l'he fotut una bronca fora.
24: Ah, sí?
21: Sí, perquè diu, escolta, és que com pot ser que... Diuen que la teva família, algú et diu Chema.
10: No, i, no.
21: Saps què passa? Que aquest home...
10: No.
21: Com és de Bilbao, diu, escolta, jo li posaré el nom que jo vull.
10: No.
21: Sí, sí,
10: escolta,
21: sí.
10: Escolta. A veure, comencem una altra vegada, comencem.
24: Ja vale? Fa,
9: vinga, Julio.
10: A veure, ell, com es diu?
9: José Mari.
10: De on procedeix?
9: Del País Basc.
10: Euskadi, no?
9: De Euskadi, sí,
10: vale,
9: sí.
10: D'acord,
9: de Donosti.
10: D'acord. El Euskadi és Chema. D'acord? A mi no em surt dir José Mari. És una cosa molt estranya. És Chema. Aleshores, ell sempre deia que jo era l'únic que li deia això. I en dos, aleshores, ara, fora d'aquí, fora, m'he trobat a unes quantes persones que m'han dit que tota la seva família li diu Chema.
21: No, la meva dona no.
10: La única. Flor, has de començar a dir-li Chema.
21: Bueno, ella em diu moltes coses, però Chema no.
9: Aviam si trobem a la Flor entre el públic, hi ha molta gent.
21: Santi
9: Ovalle li aproparà a l'inalàmbric perquè té la típica gràcia andalusa i fa molt riure. També ha vingut la filla de José Mari Vaquero, Lorea, qui no està avui a Sitges és John Vaquero perquè viu als Estats Units.
21: No ha pogut.
9: Ens ha deixat un missatge. El vols escoltar?
21: Ah, sí, clar.
9: John Vaquero.
25: Hola, papi. ¿Qué tal? Bueno, espero que estés disfrutando mucho de este día, que aunque me hubiera encantado estar ahí, sé que estás súper bien rodeado por bueno, tus seis compañeros, buenos amigos y los que son ahora, ¿no? Tu nuevo equipo, CK Flaky. Y nada, te quería felicitar por el libro, que sé que hacía mucho tiempo que lo querías hacer, que es algo que le has puesto mucho trabajo e ilusión. Pero lo que me parece fatal es que tu hijo aún no tenga una copia. Eso es lo que me parece muy fuerte. Pero bueno, creo que pronto me va a llegar y tengo mucha, mucha ilusión de leerlo. Y bueno, sobre todo de verte, de darte un abrazo y nada, estoy súper agradecido de tenerte, de tener un padre como tú y nos vemos muy pronto. Un abrazo.
18: Yo lo que he dicho muchas veces, yo le he dicho muchas veces, cuando seas un granjero chino que se te escapa un caballo, ya te regalaré un libro.
21: Bueno, ha dit mitja veritat, perquè el borrador li va arribar en temps. Aleshores, ja sabia com anava això. És veritat que el final no, però ens intentarem trobar aviat i aleshores li portareu.
9: Escoltant el teu fill, dient que encara no tenia una còpia del llibre, he vist com algú de la taula ha aixecat la mà dient, jo tampoc. Chiqui Begiristain, què tal, com estàs?
11: Hola, què tal? Molt bé. Anava a queixar-me, però després de les hòsties que li han posat al Juli i al seu fill, pues jo estic encantat, estic tranquil, me'l compraré, i quan sigui algun dia, pues que me'l signin i tal, així, però o sea, que jo encantat, José Mari, quan tu vulguis, quan dius, compro uns quants.
21: Ja en fora.
11: I ja està, així.
0: A ver, però un moment.
11: Almenys un que et tracti bé.
0: Este libro es a beneficio de la Fundació.
21: Bueno, nosaltres nos estimem tots, eh? Sí.
0: Però, a ver, encara que no ho sembli.
21: Encara que no ho sembli.
0: José Mari, però esto no es a beneficio de la Fundació...
21: Algo haremos.
0: ¿De Lela? Pues coño, compraroslo, ¿no? Lo digo yo.
21: También.
18: Y nosotros ahora vamos a hacer una pequeña pausa, pero si queréis escuchar más anécdotas de estas de las buenas, oye...
16: De animales.
18: Sí, sí, nada, dos minutillos y volvemos por aquí con más anécdotas de carajillo.
12: ¿Qué te jugas?
13: Radio Manresa, al 95.8 FM. Cadena SER. Busques feina? Busques talent?
14: A GST Plus connectem talent, servei i solucions perquè empreses i persones avancin. Des de serveis d'ETT, selecció de personal i consultoria, fins a formació especialitzada. I amb els nostres serveis industrials com la neteja, l'outsourcing, l'eficiència energètica o la roba de treball, t'acompanyem en cada pas del teu projecte. GST Plus és el teu partner de confiança. GST Plus. Sumem talent. Creem oportunitats.
13: Informa't a gctplus.com. Ahir he de fer unes reformes de casa i estic ben atabalada. Entre el fuster, l'electricista, els paletes, el llauner...
15: Però que no coneixes Cuines Navarcles? Ells s'encarreguen de fer-ho tot, totes les obres. I oblida't dels maldecaps i les trucades infinites.
24: Cuines Navarcles t'ho posa fàcil. Ens trobaràs a l'Avinguda de les Bases 49 de Manresa al telèfon 93 877 2803 o bé a Artés al 93 830 5903. Truca'ns i demana'ns pressupost sense compromís. Cuines Navarcles, un sol equip amb resultats que enamoren.
13: Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia, carrer Àngel Guimerà 17 de Manresa. I a Solsona, al passeig Pare Claret 6.

0: Són dies d'orgull.
1: Hola, hola. Soc la Lola Majoral. I una de les ocasions de les que em fan sentir més orgullosa de la celebració del 28 de juny, recordant aquells fets de Stonewall, aquí a Barcelona, va ser una de les primeres manifestacions de l'orgull que hi vaig participar. Hi vaig participar amb una pancarta feta meva que deia «Ser normal és un pal». I va tenir molt d'èxit. Em fa sentir molt orgullosa.
0: Ser Catalunya amb el Dia Internacional de l'Orgull LGTBI. Referents amb tu. Si ets d'aquí, fas vida aquí, no cal que t'informis allà. Aquí Barcelona. El programa d'actualitat amb entrevistes, personalitats i experts de la teva Barcelona. De dilluns a divendres a partir de les 11 del matí.
2: Us espero amb les veus i el dia a dia de les comarques i àrea metropolitana de Barcelona.
0: Aquí Barcelona, amb Jordi Cartanyà. Escolta'l al 103.5 FM de Barcelona, al 104.4 de la Catalunya Central i a les plataformes digitals de Ser Catalunya. T'oferim dos plans per escollir cada vespre. El balcó...
3: Avui no vens sol, Jaime.
0: I el Mundial.
4: L'altura que ocorre ja va ser elevada, vamos a tener mucha bola...
0: Som els únics que t'oferim dues propostes simultànies igual de refrescants. Els partits més destacats del Mundial al carrusel de Dani Garrido i la mirada a l'actualitat i la vida de l'Anna Puigvoltes al balcó. Durant el Mundial, juga amb el teu dial. Per no perdre't, ho tens tot a l'app de la SER i a sercatalunya.cat. Durant el Mundial, a partir de les 3 de la tarda, tens on triar. Llapis de memòria, amb Jordi Manau a la cadena SER.
5: Juguem el nostre Mundial particular connectant les cançons de persones d'arreu del món.
0: Però si ets més de carrusel...
6: Tota l'actualitat del Mundial a les freqüències de SER Catalunya.
0: Doble programació, cada sobretaula de 3 a 4. El millor 2x1 de la ràdio, també durant el Mundial. Presumeix de llapis de memòria. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues... Llapis de memòria, amb Jordi Manau. Cadena SER i SER Catalunya. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.
7: Sents com s'esmolen les metàfores...
0: Sents la cultura?
3: Quan jo vaig escriure Ragazzo i estava intentant muntar-la, no vam tenir suport de ningú, o sigui, ningú. Vull dir, vam intentar... presentar-ho a tot arreu i la penya era com aquests niñatos que volen fer. No, és igual, no vam tenir suport de ningú. Teníem, i ens vam gastar 40 euros per fer la producció d'aquesta obra. I assajàvem a casa meva. I a casa meva hi havia aquesta taula i hi havia, bueno, pues el somier, pues les coses que tenim. I assajàvem amb el que jo tenia a casa i encara són els mateixos mobles. Sí, sí.
0: Sentim la cultura cada cap de setmana d'una a dues del migdia a la SER i SER Catalunya. Tot és comèdia, amb Màxim Castillo.
8: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 amb Elena de Diego.
9: Y ahora que hemos vuelto, pues oye Elena, ¿tú sabes lo de los mamuts de Siberia?
10: A ver, cuéntame, no.
9: Bueno,
10: no me lo
9: de
10: sé.
9: Hecho,
10: esta
9: de
10: no
9: hecho,
10: me la sé.
9: Esta no te la sabes, pero hay otras muchas de animales que las contamos por ahí. Y yo creo que es el momento. Es el momento de.
10: Dime de lo de los mamuts.
9: De los mamuts. Bueno, a ver, los mamuts tienen unas pieles que son gruesísimas. Y entonces, muchas veces. Como hace tanto frío, cuando empieza a hacer un poco más de calor en las zonas del Ártico Norte de Canadá...
10: Bueno, es igual, vamos a escuchar el resumen. Venga, José
9: Mari. Perfecto, muchas gracias.
11: Flor. Hola, mi vida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
12: Aquí, mira.
11: ¿Tú lo tienes, el libro, o tampoco?
12: Pues mira, sí, me lo regaló el primero, creo. Hombre, que si no le corto los huevos. ¿San Blasín?
13: Menos mal que estoy aquí arriba.
12: Lo hubiera dicho si estás también en otro lado. No me corto.
11: Sigue arrastrando masas, José Mari, de unido.
12: Oye, que aquí hay muchos amigos míos, ¿eh?
14: Tienes tu mérito también.
12: Saber mucho. Bueno, que no veo muy bien, ¿eh? Pero mucho.
11: ¿Te lo has leído el libro?
12: Sí, pero aparte me lo sé de memoria, ¿eh? Porque esto es monotema.
11: ¿Algún mensajito para José Mari?
12: No, nada, que me alegro mucho de verte. Y que que me habéis hecho un poco putada y después de hoy a millón, porque me pongo a llorar. Ah.
13: Porque lo tienes lejos, ¿no?
12: Pero qué bueno, que os estimo a todos, que muy bien. Muchas gracias.
11: Gracias, Flor.
13: ¿Podemos explicar cuando terminó una maratón y tú le ibas animando por Barcelona, era, ¿no? ¿Mm? Yendo de parada en parada de metro.
14: No, parada no. Fui con el coche por Ronda Litoral. Sí, por Ronda Litoral.
13: Tú con el coche ya corriendo.
14: Ella iba por... claro, yo ya había corrido mucho. No, no, ella tiene en esto una dedicación y una mentalidad muy potente. Casi cada día anda entre 8 y 10 kilómetros. Antes corría 10 kilómetros. Ha hecho medias maratones, medias maratones. Ha hecho una maratón de Barcelona, por lo tanto, en este sentido, tiene una mentalidad muy, muy potente.
13: En el libro explicas que la familia lo es todo, y para un esportista de élite es muy importante.
14: Sí, a vegades nosaltres, los esportistes, estem dins de només pensant en el esport especialment, i és veritat que si darrere no tens una tranquil·litat o una força diferent, doncs a vegades és difícil, no? Perquè el dia a dia no és tan fàcil. I sí, sí, jo crec que cadascú té la seva necessitat, però sí, és important tenir tranquil·litat.
13: Tenim aquí a Chiqui Begristain, que a part de llegenda del Barça com a futbolista, també ha estat molt important a la direcció esportiva del club, al Barça, al Manchester City. És veritat que quan tu vas a fitxar un jugador, a part de com és el futbolista, mires la persona i tens en compte el seu entorn? És important això?
15: Molt important i cada cop més. Evidentment perquè els jugadors primer competeixen entre ells i aleshores necessites personalitats que siguin suficientment madures perquè puguin compartir aquell vestuari, no? Perquè competeixen entre ells, primer per jugar, per l'alineació, no? que decideix l'entrenador. I és molt important. Jo el primer que diria sempre és que quan tu vols fitxar un jugador, primer ho has de sentir tu. Has de sentir que aquell jugador, has de sentir alguna cosa, eh? Després estan les dades i tot. Però primer has de sentir alguna cosa que diguis, hòstia, aquest jugador encaixa bé, funcionarà bé. I després, a dir, a mi m'agradava veure amb ell i després amb el seu entorn. O sigui, intentar fer una trobada amb entorn, que sigui família o siguin amics. Per veure, tu estàs amb la gent, amb els pares o amb el pare o el que sigui, però veure com respira, no? El jugador amb els seus amics, és un líder, és un tio divertit, és un tio que no parla res... És molt important tot perquè després els fots allà en un grup de 23 tios que juguen carreres i carreres professionals importants on hi ha egos, hi ha egoismes, hi ha de tot. Aleshores és importantíssim.
16: De fet, jo recordo molts moments importants d'aquests jugadors, però el que més recordo del Dream Team, ara que estava la Flor aquí, que està la mare, que la veig per aquí, la mare és la dona del Chiqui, les nits a Sant Sebastià, tancant el Bataplan abans dels partits.
14: Això... Com abans?
17: Com abans dels partits?
16: No, bueno, vosaltres estàveu concentrats i elles no. I jo tampoc. El Julito no, encara no estava casat. El Julito, que en aquella època era un fucker impressionant.
18: No, és que aleshores...
16: Però aquelles nits...
18: També pots ser deportista d'elit estant solter, eh?
16: Tu has sigut...
18: no té res que
16: perdona,
18: veure.
16: Perdona, tu has sigut futbolista d'elit?
18: No,
16: o eres
18: sé,
16: futbolista?
18: Jo no sé lo que he sigut. Lo que sí que te puc dir és que he estat 20 anys. 20 anys. I al final me va retirar per avorriment.
16: Acabo.
13: Em va retirar per avorriment. Avorriment.
16: Sí, que... volia dir...
18: Però podies viure i podies estar solter, eh?
16: Sí. Jo el que volia dir... Jo el que volia dir és que té raó a l'Aitor, que és molt important el que hi ha darrere, el futbolista i com la família que acompanya el futbolista. I aquestes famílies els acompanyaven molt divertidament.
17: De fet, Flick va dir aquesta temporada que els egos maten l'èxit, no? Al final, això del vestidor és fonamental.
14: En la línia que ha dit el Chiqui, primer de tot, mira, per exemple, nosaltres, no? Chiqui, jo parlo i també Julio, perquè nosaltres hem tingut la sort d'estar en jugadors excepcionals en la Real Societat. Ell també ha estat en un equip que va guanyar dos ligues en l'Atleti i hem tingut la sort d'estar en jugadors amb moltíssima personalitat. En el cas meu i el de Chiqui, doncs, con Arconada, Zamora, Satrústegui, López Ufarte i Dígoras, és a dir, amb una estructura d'exigència i professionalitat molt potent. I després hem arribat aquí a Barcelona i hem arribat un grup entre 24 i 26 anys, en les parelles, uns i altres no, i aleshores hem crescut com grup tant personalment com professionalment. I jo crec que això va ser una gran sort per nosaltres, perquè al marge de disfrutar jugant a futbol, hem disfrutat també de la vida, així tal qual.
13: De fet, al llibre, Mi pròxima parada, cada capítol acaba amb la reflexió d'un company sobre José Mari Vaquero, no? N'hi ha de Julio Salinas, i la de Chiqui Begristain conté una frase que m'ha cridat l'atenció, no? Al Barça no le puedes abandonar, ya te abandonará él a ti. Quina frase més bonica, no? Al Barça no el pots abandonar, ja t'abandonarà el Barça a tu.
15: Sí, vam viure aquell moment del 94, estàvem ja després d'aquell 4-0 d'Atenes, i el Johan ja fent molts canvis a la plantilla, i bueno, va arribar aquell, l'Atlètic estaven d'eleccions, i bueno, es van passejar pel Mundial, i bueno, vam tenir aquella oportunitat, no? I en aquell moment ho vaig compartir amb el José Mari, i el José Mari em va ajudar. Em va ajudar a pensar que no, vull dir, que me quedava un any de contracte, i dic, pues em quedo i a veure què passa, no? I efectivament, és el Barça al final el que ha de dir al Barça, i després ho aplicaria al futbol. És el futbol, jo sempre dic al jugador, millor vida que el jugador no existeix. I aleshores, no es retiris mai. I si no es retiris mai del Barça, tampoc. És a dir,
13: ja et retiraran.
15: Ja et retiraran, i em va retirar, evidentment. Que ho va fer molt bé, ho va fer molt bé, perquè em van dir, bueno, da, tu, Chiqui, et vols quedar com vulguis, tu, vostè, bon tio, al vestuari, tu ajudaràs, jugaràs alguna cosa. Home, però si en algun club et donen 2 anys de contracte... I, home, igual, i vaig dir, Johan, ja ho entes.

0: ja no veig, ja.
1: Avui tot l'hotel Belià Sitges s'ha convertit en...
2: Doncs mira, comencem...
0: Sembla un zoo, això.
2: Comencem pel lleó, d'acord? Imitació del lleó, a veure, quan vulguis.
3: Bravo!
2: Lleó.
1: No està mal, eh?
2: Ja una mica... A veure el tigre, a veure el tigre, què tal?
4: Es va puntuant, José Mari Vaquero.
3: Tot això ha provocat...
2: Puntua, Vaquero,
3: tot això ha provocat José Mari Vaquero.
2: Anem cap al final de l'auditori, a veure...
3: Capità del Dream Team.
1: Capità del Dream Team.
2: Aquí hi ha un grup...
1: Valorant imitacions de rivals.
2: Un grup de... Poseu-vos de peu, poseu-vos de peu, a veure.
4: Ai, ai, ai.
2: Veniu aquí. Aquests ho fan en grup, després s'hauran de repartir... Se l'hauran d'anar deixant el llibre. Què porteu de màscara, a veure? Sí. Què imitareu? Què voleu imitar? Cavall, m'han dit, no?
3: Cavall, mira.
2: Vinga.
3: Cavall del Xina.
2: Doncs 3, 2, 1, quan vulgueu.
5: Jo no sé...
2: No, però el cavall, no heu de dir el cavall.
3: El cavall parla.
5: Però és que jo no ho sé.
3: No saps com
2: ho veus. No,
4: heu de triar un
2: ah,
4: animal.
2: Ah, sí que voleu. A veure, quin voleu? Va.
6: Un os.
3: Un os.
2: Bueno, bé. Vaquero, puntua. Més per aquí, a veure, aquí veig... Allà davant, a la tercera fila.
4: Tenen ganes de fer l'animal a la ràdio.
2: Què més hi ha?
1: Sí.
2: Aquí, a veure, vine cap aquí. Què tens? Què portes?
5: El pato.
3: El pato? El pato?
2: Oh, hòstia, anarc. Això promet. Anarc. A veure, va, 3, 2, 1.
1: Oh! Oh! Oh! Oh! Oh!
4: Ha fet el Donald, eh?
2: Ja, crec que hi ha un altre tigre. Crec que hi ha un altre tigre. Aquí el jovent, sort del jovent, eh?
3: Sí, sí, eh?
2: Com se n'entresquen. Quines ganes té d'imitar el jovent. A veure, el tigre, eh? 3, 2, 1. Gatito, más gatito que tigre. Tenim prou o fem més? Què penseu? Vaquero, ¿tienes ya veredicto?
0: No? A Julio y Chiqui.
3: També. Els vols implicar,
0: hem de fer,
3: eh?
0: Hem de fer
3: els vols
0: una...
3: implicar.
7: No.
0: El pato.
1: El pato és un os.
3: Podem tornar-lo a fer, perquè ha estat espectacular.
4: L'oient que ha fet el ànec, el pato, s'emporta un dels llibres de Vaquero.
5: Muchas gracias, muchas gracias.
2: Un altre cop, sisplau.
7: No, el pato.
4: Increïble.
0: Escolta, això no fas molt bé, però has d'anar a l'escola, que això és entrenament, sembla, eh?
4: Ai, són les 12:51, importants a la vida de Vaquero, diversos entrenadors. Un que ens ha volgut deixar un missatge perquè viu lluny i no pot estar aquí amb nosaltres. N'has parlat moltes vegades d'ell. Javier Clemente.
8: Hablar de José Mari Vaquero en el aspecto futbolístico para un entrenador es fácil. Es un tío de entrega, es un tío que ha luchado siempre, siempre con ánimo de victoria, peleón, animoso y encima buen compañero. Personalmente le tengo mucho afecto y es de los que, sin haber sido de los llamados bonitos jugadores, siempre ha sido un jugador que para mí, por lo menos, era lo más práctico que había en el fútbol. Era un jugador que, con las virtudes que tenía, todo lo que hacía era útil para el equipo. Por eso creo que ha sido una gran figura. Un abrazo, José Mari, y un merecido recuerdo en este programa.
9: L'ha clavado, eh? Aprovecha para clavártela, eh? Oh. Aprovechao para...
0: Lo que me ha preocupat, que ha dit, escolta, en el ámbito profesional estaba pensando que no parli del personal, porque potser no pensa lo mateix. No, la verdad es que yo siempre he dit, Javi Clemente lo sap perfectament, que per mi va ser el començament de la selecció espanyola de futbol com a equip. És a dir, jo portava ja uns anys anant a la selecció, però sempre havia sigut, també Julio, després Chiqui també, però sempre havia sigut una mica la selecció nacional, no? I no un equip de futbol. I aleshores Javi va canviar això i va fer un equip de futbol dins de la selecció nacional. I aleshores això jo sempre l'ho he reconegut, cada dia, en cada posto ho faig, ell ho sap, l'he dit també sempre, i també tinc que dir-te que cada vegada que per una raó o una altra, per exemple, l'homenatge al 25 aniversari de Wembley, que van haver unes xerrades, le vaig convidar i va venir, i és a dir, que sempre ha estat amb mi, amb respecte i amb molt de carinyo, i aleshores és recíproc, no? Es diu? Recíproc.
4: Sí, molt bé. Sí.
0: I ells també poden parlar una mica de la selecció de Javi.
1: És que jo parlo de Javi, que què vols que digui, no? Per mi és el meu pare, a més d'un amic. Jo considero un amic, però
6: Més a més, nosaltres jo crec que estem aquí al Barça per ell. És a dir, al final el Dream Team ho va muntar ell.
4: Això és veritat, no és una llegenda.
6: Home, a veure, està més clar que l'ostres. Només has de mirar només qui va venir.
10: Ho tira per casa.
6: No, només has de mirar qui, els que van venir, els que van venir aquí. I és veritat el que diu, a Xema.
4: Xema.
6: És veritat, en el sentit de que nosaltres...
11: és insuperable.
6: El 94... va ser un equip el que va lluitar per aquest Mundial. No van tenir la sort, però més a més de totes les desavantatges, totes les pedres que hi havia al camí, perquè va ser una lluita terrible durant 2 anys, sempre discutint quina anava aquella selecció. Recorda que era l'època de la quinta del buitre, que Clemente va fer pues, un punt i a part i van anar 10 del Barça, 10 del Barça. I jo crec que allí van lluitar tots i era un equip. No van tenir la sort de guanyar-lo, però la sensació va ser molt bona.
10: A veure, jo afegiria això, no? És a dir, primer, perquè havíem guanyat les 4 lligues seguides, era normal que el cos, diguem, de l'equip aquell fos del Barça, no? Però jo crec que el que, una mica afegint el que ha dit el José Mari, ell de la llista de 23 va portar 16-17 per jugar i les altres els va portar, que era bona gent, mantenir la qualitat de l'entrenament i l'esperit de l'equip. I ara puc afegir, evidentment, vosaltres dos estàveu en el grup del 16-17 i jo estava amb l'altre. Per això vaig jugar 20 minuts.
0: Molt. Això diu molt del Javi,
9: molt,
0: que era
9: molt intel·ligent.
4: I Clemente ha destacat de Vaquero, que sense ser un gran talent va...
0: No cal que digui això.
4: Ser un gran talent.
0: No. Sense ser un gran talent.
10: Jugador bonito.
4: Tira una cosa. A mi em va meravellar de tu un dia que et vam entrevistar. Crec que estàvem amb tu, Lu Martín, i vas dir que...
10: Ui, Lu.
4: Ja va tocar. Dijiste, imaginaos si era bueno... que estuve 20 años en primera división sin hacer ni un solo regate.
0: Això és veritat. No. I ningú s'havia donat compte, ni ara. Ara lo has dit i ara sí que aquesta gent diu, collons, sí que era dolent aquest.
6: Sí, però és que jo no sé, lo que sé, moltes vegades jo crec que no entenem el que és el talent. El talent. A veure, estàs parlant d'un jugador, jo sempre dic, com a Mateus, i no és perquè estigui aquí, estàs parlant d'un jugador que va debutar amb 17 anys i que durant tota la seva cursa o carrera ha marcat una mitjana cada any que passaven dels 2 gols. Aleshores, ostres, a mi, jugues al mig del camp, o mitja punta, com ho vulguis dir, i que cada any te fiqui, o te marqui 15, 14, 17, 12, 13, ostres, pues a mi dóna-me molts jugadors d'aquest, no?
11: Menos mal que el gol a Wembley no el va fer Julito.
6: Va estar a punt,
10: perquè aquella jugada que va fer,
11: va estar a punt. Jo crec que Aitor i ell m'entendran. Menys mal que no ho va fer collir.
6: No ho mereixia.
12: Inoblidable el que t'hi jugues que van viure de la mà de José Mari Vaquero a Sitges.
6: Correcto.
12: A la presentació del seu llibre, Mi pròxima parada. José Mari, muchas gracias. Ha sido un placer volverlo a escuchar porque nos lo pasamos muy, muy bien.
9: No, hombre, y además te puedo contar lo de las cucarachas de San Sebastián.
12: Ah, sí.
9: Pero no es el Sebastián de la Playa de la Concha, ¿eh?
12: Pero
9: no,
12: que empieza a la hora 14 ahora, ¿eh?
9: De, bueno, pues ahora, pues mientras esto me pones, yo hasta cuando...
12: Doncs fem una cosa, ara... nosaltres ho deixem aquí.
9: Yo te lo cuento arriba, ¿vale?
12: Nosaltres ho deixem aquí, deixem el que t'hi jugues, demà tornem a les 12 i mentrestant, Vaquero, que ens vas explicant.
9: Sí, hombre.
12: Vinga, les cucaratxes, què m'he dit?
9: Cucaratxes, resulta que sí.

0: 14 desde México, donde España se enfrenta el viernes a Uruguay para ser primera de grupo en esta Copa del Mundo.
1: Todo el Mundial 2026 en la cadena SER.
2: Con la producción de Laura Bermejo y con Elena Sánchez y Miguel Hijosa en el control de sonido, reciban el saludo de Aldo Gómez. Ahora son las 2 y 6, la 1 y 6 en Canarias.
3: Hora 14, Catalunya. Ferran Dalmau.
4: La revetlla passa de puntetes per sobre del risc d'incendi. Els bombers han atès 1.400 avisos, però per sort cap de greu. Emergències ha hagut d'atendre una setantena de ferits, una dotzena menys que l'any passat, i a les carreteres, de moment que sapiguem, no hi ha hagut cap mort de matinada. Sí que n'hi va haver dos al vespre. Caos de circulació. Aquest matí a Rodalies, ni en un dia festiu hi ha hagut treva. L'R3 està completament sense servei per un incendi. L'R2, l'R11 i l'R4 tenen un tram tallat entre Montcada i Sants per una avaria al sistema elèctric, i a més l'R4 també ha estat una hora tallada per la caiguda d'un cotxe a les vies entre Cerdanyola i Terrassa. Al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueras, de Junts, ha demanat a Pedro Sánchez que dimiteixi i proposi un nou candidat. El president li ha respost que ni parlar-ne.
5: Senyor Sánchez, apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
6: No se anden por vericuetos, señorías. Si ustedes quieren presentar una moción de censura con el Partido Popular y con Vox, háganlo.
4: Tot plegat en plena sessió de control al govern i del debat sobre els casos de corrupció a l'entorn de Sánchez. A l'hora 14 ens atendrà l'alcalde de Tossa, Martí Pujals, població que porta des d'ahir a les 9 del matí sense cobertura ni connexió 3G. Això vol dir que no van ni els telèfons ni els datàfons. Els comerços estan que trinen perquè a sobre això els han enganxat en plena revetlla i avui, dia festiu, en què se solen fer més diners. Atenció a la història d'en Francis Casado, un empresari català a qui no li anaven bé les coses fins que gràcies a una ponència va convèncer els responsables de l'estadi de Wembley que el seu producte valia la pena. Ell digitalitza estadis.
7: En definitiva, és crear una rèplica d'aquell recinte de manera que tu et puguis assentar digitalment a cada un dels seients d'aquell recinte i entendre com es veurà l'event des d'allà.
4: Ara la seva empresa ja ha digitalitzat també el Camp Nou o el Madison Square Garden. Avui és un altre dia amb altes temperatures. El Meteocat diu que poden fregar els 40 graus. Jordi Carbó.
8: Es mantenen les altes temperatures i la presència quasi constant del sol en el conjunt de Catalunya. En breu es donaran les màximes. Ens aproparem als 30 graus arran de costa, amb marcada sensació de jafogor, però moltes poblacions del litoral, a la part més interior, màximes al voltant dels 35 graus. I des de les valls del Pirineu fins al litoral, passant per l'interior, màximes a 35 a 40 graus. I una tarda més, superant els 40 a Ponent. Conca de Tremp, a l'interior de l'Ebre i al Pla de Lleida. Amb sol fins al final de la tarda, però amb tempestes al Pirineu i Prepirineu, sobretot al de Lleida, locals per on descarreguin ho faran amb intensitat. I els pròxims dies la temperatura baixarà, però tampoc que pràcticament no ho notarem.
4: Tot plegat un dia d'operació tornada en què es preveu que tornin a casa 240.000 vehicles. És 24 de juny, dia de Sant Joan. Antoni Suárez és al control i ara són les 2 i gairebé 10 minuts de la tarda.
3: A la cadena SER i SER Catalunya, hora 14, amb Ferran Dalmau.
4: Bona tarda. La calor i el risc d'incendi han marcat una revetlla de Sant Joan que s'ha tancat sense incidents destacats i amb menys ferits que l'any passat. Martí Oliver, bona tarda.
9: Bona tarda. El 112 ha rebut 10.260 trucades per incidents entre les 4 de la tarda d'ahir i les 9 del matí. Això són més de 10 trucades per minut, que sobretot es van fer entre les 9 i les 11 de la nit. Van registrar 22 trucades per minut de mitjana i més d'un 40% de les trucades de tota la nit de Sant Joan en aquesta franja. 3 de cada 4 van fer-se a la demarcació de Barcelona en una nit en què el sistema d'emergències mèdiques ha atès a 69 persones. Això són 12 ferits menys que l'any passat. La majoria han estat per accidents de trànsit o intoxicacions, 30 en accidents i 29 en intoxicacions, i a més hi ha hagut 4 ferits per cremades i 2 ofegaments. La majoria de serveis també s'han fet a l'àrea metropolitana de Barcelona. Per la seva banda, els Mossos han detingut a 130 persones, una quarantena de les quals vinculats amb la revetlla. Del total d'arrestats, 42 són per robatoris o danys en patrimoni, 26 per violència de gènere, 14 per lesions i 36 per altres tipologies delictives. A més, uns 200 1.500 agents rurals també s'han desplegat per tot el territori per controlar fogueres i zones de petards o escortant la flama del Canigó sense que hi hagi hagut incidències destacades.
4: Una de les prioritats dels Mossos era fer controls a la carretera per evitar que els

0: conductors que circulessin sota els efectes de l'alcohol i les drogues poguessin posar en perill la resta de persones. Durant la revetlla hi ha hagut, Martí, 700 proves sobre totes les zones de costa i de muntanya.
1: La policia catalana ha fet més de 1.600 proves d'alcoholèmia amb un 7% de positius i també s'han fet 32 controls de drogues amb gairebé la meitat de positius, unes 14 persones. Ahir va haver-hi 3 accidents mortals, tots abans de les 9 del vespre. Un conductor d'un camió va morir a la P7 a Riudellots, un ciclista va xocar mortalment amb un cotxe a Pallejà i a Torrefarrera, al Segrià, un menor de 17 anys que conduïa sense carnet va atropellar pels voltants de 8:45 del vespre un home d'uns 35 anys que anava amb un patinet. Els Mossos han detingut el jove de matinada i està pendent de comparèixer davant la Fiscalia de Menors de Lleida.
0: Més enllà d'això, a Barcelona, 90.000 persones han omplert les platges per celebrar la revetlla. I la Guàrdia Urbana ha detingut 11 persones, un dels quals per un apunyalament amb arma blanca, en aquest cas a la platja de la Marbella, Martí.
1: El ferit ha estat traslladat a un hospital, però la seva vida no corre perill en una revetlla que el tinent d'alcalde de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, considera que ha estat intensa, però relativament tranquil·la.
2: Absolutament normal del que passa en la ciutat de Barcelona una nit doncs, de revetlla, una nit de festa major, doncs, la nit de Cap d'Any o la nit de les festes de la
1: Mar. A 8:45 del matí, les platges han quedat buides i els serveis de neteja ja han recollit gairebé 70 tones de residu, mentre que els bombers han fet a la capital catalana uns 120 serveis. És la nit de l'any on els bombers tenen més feina, que reben més trucades, i aquest any tenien més de 100 municipis en risc alt d'incendi. A Catalunya, en total, els bombers han atès 1.400 avisos per foc, però cap ha estat per incendis greus. La majoria han estat petites cremes de vegetació o també en zones urbanes.
0: 2:13 i precisament tenim al telèfon a l'inspector dels bombers, Miquel López. Hola, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: Com ha estat aquesta nit? Més tranquil·la potser del que es podia esperar?
3: Bueno, ha sigut una nit típica per Sant Joan. Hem tingut 1.400 serveis. Tranquil·la, no seria la paraula, però sí que ha sigut una nit molt típica, molt estàndard.
0: Les restriccions, per exemple, de no poder fer fogueres en determinats espais per aquest elevat risc d'incendi, segurament han ajudat, no?, a que aquests incidents no hagin anat a més.
3: Sí, tant les restriccions com també el que ha ajudat molt ha sigut la ciutadania, que amb les mesures se les ha pres en sèrio, vull dir, han sigut bastant responsables amb les petites accions que els poden fer, i això ha permès que tinguem aquests 1.400 avisos en tot el que seria la revetlla, que si el comparem amb l'any passat, doncs són 50 serveis més, amb una nit bastant típica de serveis.
0: La majoria d'aquests incidents que s'han registrat aquestes últimes hores per la revetlla han estat urbans, no?, de contenidors i de vegetació, en tot cas, reduïda.
3: Sí, de fet, dels 1.400 serveis, 550 han sigut incendis de vegetació forestal, agrícola o urbana, i incendis diversos de contenidors, vehicles, habitatges. Estem al voltant dels 670, aquests serien els números així més generals, però altres posen seguit o accidents de trànsit o dispositius de retens, etc.
0: La gent és potser més conscient de la necessitat d'avisar ràpid amb qualsevol petita cosa?
3: Vull pensar que sí, que amb les campanyes que s'han anat fent al llarg de tota la setmana de prevenció, com per la informació cap a la ciutadania, pues ha permès que aquesta ciutadania sigui més conscient i pugui aconseguir que aquest termini sigui molt més tranquil·la de lo que venia sent habitual.
0: Ara ja hem superat aquesta revetlla de Sant Joan, però avui és dia festiu i continuem amb 132 municipis en alt risc d'incendi, n'hi ha 548 en perill alt d'incendi. No sé si els preocupa que també amb aquesta potser més mobilitat que hi hagi en un dia com avui es puguin produir alguns factors de risc.
3: Sí, clar, a part de que el dia d'avui també no és tan intens com el d'ahir, però encara hi ha activitat humana amb petardos, amb diferents activitats festives, i també el que estava comentant, el tema a l'estiu, tenim l'onada de calor aquestes temperatures passades, tenim els combustibles disponibles, i prova d'allò és que ahir a la nit ja vam tenir diversos focs de llanta, sobretot a tota la zona del Tripirineu. I aquest dematí ja hem començat el dia també amb un incendi al municipi de la Sénia.
0: Inspector Miquel López dels Bombers, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
3: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
4: Hora 14, Catalunya. Amb Ferran Dalmau.
0: 2:16 a Barcelona, ara ho dèiem, 90.000 persones han omplert aquesta nit les platges. Aquest matí els qui també han hagut de treballar de valent, a banda dels bombers, són els equips de neteja de totes les platges. A la capital catalana, aquests treballadors de neteja i també els de parcs i jardins han incorporat ja al seu uniforme de treball unes polseres que els avisen si la temperatura del seu cos augmenta per sobre del que és normal. És una de les mesures que s'han pres per prevenir possibles cops de calor, tenint en compte que avui, per exemple, treballaran a més de 30 graus. Júlia Domènech.
5: L'Ajuntament de Barcelona ha comprat al voltant de 1.400 polseres que els treballadors que estan a l'aire lliure poden decidir si volen portar o no. La Sílvia Flores, treballadora de parcs i jardins, explica què passa si la temperatura del cos s'enfila.
6: Llavors et vibra i es posa el color vermell. Llavors, en aquell moment, has de parar, has d'informar i ja està. Llavors, no pots tornar a treballar fins que no es torni a posar verda. Que jo sàpiga, de moment, a ningú li ha pitat.
5: 9 de cada 10 treballadors del Servei de Parc i Jardins han acceptat utilitzar la pulsera, que pot servir, diu la Judit, com a toc d'atenció.
7: Sí, porque a veces tú te estás sintiendo mal, te das cuenta de que estás mareado, pero no paras. No acabes de tomar consciència de lo que te puede estar pasando.
5: A més, s'han modificat els horaris. La jornada s'avança una hora al matí i s'acaba dues hores abans, cap a les dues del migdia.
0: Tot plegat després que l'any passat, ho saben, va morir una treballadora de la neteja de Barcelona en ple estiu, exposada al sol mentre treballava. Avui el sistema de monitorització de la mortalitat del govern ja indica que hi poden haver fins a 4 morts d'aquesta onada de calor que es podrien atribuir a les altes temperatures. Dues i gairebé 18 minuts de la tarda, el Congrés dels Diputats està en marxa, el ple de la plena compareixença sobre els presumptes casos de corrupció, un ple amb debat en el que Pedro Sánchez està donant explicacions a les preguntes dels grups. Doncs bé, Junts per Catalunya ha fet un nou moviment per pressionar el president del govern perquè deixi la presidència. En plena compareixença, Junts li ha proposat que s'aparti i proposi un candidat alternatiu dels socialistes. Una maniobra que Sánchez ha rebutjat frontalment, suggerint-li als de Puigdemont que, si volen, presentin una moció de censura. El debat també ha constatat que la situació està tensant també la relació entre socialistes i Esquerra Republicana, Xavier Balló.
8: Després de descartar una moció de censura amb PP i Vox, avui Junts s'ha obert a investir un altre candidat socialista si Pedro Sánchez s'aparta. Una maniobra que fons del partit consideren que anirà fent-se lloc amb el temps, malgrat que la primera reacció hagi sigut rebutjar-la sense miraments. Des de Junts creuen que la situació del president és insostenible i que cal buscar alternatives.
9: Hauria de convocar eleccions i ha dit que no ho farà, però hi ha una alternativa. Hi ha una majoria que no volem que l'extrema dreta ocupi el poder. Senyor Sánchez, apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
10: No se busquen subterfugios de haga esto, haga lo otro, no. Presenten la moción de censura, señoría.
8: Des d'Esquerra, Gabriel Rufián també ha pressionat a Sánchez qüestionant que no sapigués res del que feia Ábalos.
11: Que le ayudó a ganar otra vez la Secretaría General del PSOE. Una persona tremendamente poderosa en su gobierno. Yo negocié durante semanas con José Luis Ábalos la primera investidura del presidente Sánchez. Su palabra era la palabra de Dios y Dios era Pedro Sánchez. Así que menos caritas, ¿eh? Y no me cuenten milongas.
8: Sánchez ha replicat que ell està més dolgut que ningú amb Ábalos i ha retret a Rufián que qüestioni la continuïtat de la legislatura, ja que és el que volen, diuen, la majoria de votants d'Esquerra.
4: Hora 14. Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
12: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
13: A Conforama les rebaixes són encara més brutals amb els dies sense IVA. Sofàs, matalassos, mobles, tot sense IVA. Aprofita aquests dies brutals només del 25 de juny al 2 de juliol. Conforama.
14: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: 9 minuts i seran 2:45. I Ja ha estat un matí de caos per Sant Joan, a Rodalies. Ara mateix, a l'R3 s'ha suspès la circulació a tota la línia a causa d'una incidència provocada per un incendi a Granollers-Canovelles que afecta el sistema de regulació del trànsit ferroviari. Funcionen els autobusos, que ja hi ha actius per les obres que té aquesta línia, l'R3. Però és que una avaria del sistema elèctric a Montcada i Reixac també està interrompent la circulació de l'R2 i l'R2 Nord entre aquesta ciutat i Sants i afecta també les línies R11 i R4. I per si fos poc aquesta última, l'R4, també ha estat més d'una hora tallada entre Cerdanyola i Terrassa per culpa de la caiguda d'un cotxe a les vies. Els bombers han rebut l'avís abans de les 10 del matí quan un vehicle amb 4 persones dins ha sortit del carrer per on circulava i ha caigut a les vies del tren. El cotxe ha quedat bolcat, però tots els ocupants han pogut sortir sense ferides greus. Això sí, han estat traslladats a l'hospital. Cap a les 11 s'ha donat la incidència per solucionada i els trens han començat a recuperar la seva freqüència habitual. El govern preveu invertir més de 4.300 milions d'euros en els propers 10 anys per posar al dia les infraestructures de mobilitat. El Departament de Territori ha aprovat un programa per planificar les obres de la propera dècada amb la promesa d'invertir cada any uns 300 milions més del que s'havia fet Xavi en els darrers anys.
8: El govern es compromet a invertir més de 400 milions anuals després que en els últims 12 anys la mitjana fos d'uns 135 milions. El perllongament de ferrocarrils de la Generalitat de Plaça Espanya fins a Gràcia, la variant d'Olot i les Preses, el tramvia de Tarragona, la terminal ferroviària a la Plana de Lleida, l'estació d'autobusos de Plaça Espanya o l'habilitació de carrils 2+1 a diverses carreteres són alguns dels principals projectes que es preveuen impulsar, ho ha anunciat el president Salvador Illa.
15: Resolvem un dèficit inversor que havia impedit fer les obres quan tocava. Ara accelerem i fem un salt qualitatiu i quantitatiu.
8: Als més de 400 milions anuals s'hi haurà de sumar les encomanes de gestió de l'Estat o els diversos projectes que es preveu que construeixin promotors privats i que la Generalitat començarà a pagar en un futur durant uns 30 anys un cop estiguin en funcionament.
0: Un minut i saludem a l'alcalde de Tossa.
4: Cadena SER.
16: Què te pasa, chiquillo? Què te pasa?
17: I això, va ser la meva catapulta per convertir-me en el mico de fira de la família, i a qualsevol celebració em feien pujar una cadira i jo cantava la de la motxilla azul.
16: No puedo leer ni escribir.
4: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.
18: Presumeix de la ràdio que t'agrada. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues la SER. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.
19: Com a meravelles, deixos de les estrelles.
4: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. Hora 14, Catalunya. Amb Ferran Dalmau.
0: Martí Pujals, alcalde de Tossa. Bona tarda.
20: Hola, molt bona tarda.
0: A Tossa continueu sense cobertura des de les 9 del matí d'ahir, que no hi ha cap tipus de connectivitat?
20: Correcte. De l'operador Movistar no tenim ni fibra, ni dades, ni veu, res. Estem a zero.
0: Els comerços de la localitat, entenc que ahir, a més, amb la revetlla, no devien estar contents.
20: Al contrari, clar, hi ha una desesperació total, perquè imagina't la repercussió que té això per fer els cobraments, per tot, per trucar a proveïdors, per tot el que fem està condicionat per poder-nos comunicar i està tot aturat i hi ha molta queixa, sí.
0: A l'Ajuntament teniu alguna informació de quan es pot solucionar això o de què està passant?
20: Els ajuntaments de Catalunya tenim un servei centralitzat per part de la Generalitat que es diu Telcocat, que te posa en contacte amb un informador de les diferents operadores. I ens està dient que hi ha un problema amb un cablejat, i el que és més surrealista és que ens diuen que aquest cablejat que està espatllat està en una finca privada i que no poden accedir-hi, i que estan intentant tramitar l'accés i no els hi deixen. Mm. Clar, és una cosa que a més no ens donen cap perspectiva de quan s'arreglarà i estem ara com un atzucac. Clar, primer de tot que ja trobem totalment anòmol que una línia de xarxa passi per un àmbit privat, sempre ha d'estar per espais públics que puguis accedir-hi. I llavors no sabem què passa amb aquest propietari, tampoc sabem quin propietari és ni exactament on és, ens diuen que és entre Lloret i Tossa, i hi ha aquesta incidència. I dic, bueno, i què? Doncs es planteja a veure si poguessin fer un bypass i tal, però no en donen cap solució.
0: Mm. Alcalde, en els serveis assistencials bàsics, les emergències, entenc que això sí que està garantit, que el seu funcionament, malgrat aquesta falta de cobertura.
20: Sí, el que és policia local, SEM, tot això funciona.
0: Martí Pujals, alcalde de Tossa, moltes gràcies i esperem que se solucioni ràpidament.
20: Gràcies a vosaltres, molt bona tarda.
0: 2:26, si sou dels que compreu entrades per concerts o partits de futbol a través d'internet, segur que us heu fixat en les recreacions en 3D que permeten saber com es veurà l'esdeveniment des del seient que heu seleccionat. Ho tenen a tots els recintes més importants del món. Per exemple, Wembley a Londres, el Madison Square Garden a Nova York o el Camp Nou. I aquests models els ha creat una empresa catalana. Avui hem parlat amb ells. Pol Valero.
2: Són l'empresa 3D Digital Venue, que està especialitzada en fer bessons digitals. Francis Casado és el cofundador.
21: En definitiva, és crear una rèplica d'aquell recinte, de manera que tu et puguis assentar digitalment a cada un dels seients d'aquell recinte i entendre com es veurà l'event des d'allà.
2: Ells van néixer fa gairebé 15 anys a Barcelona i al principi les coses no els anaven gaire bé.
21: Lamentablement no progressàvem gaire i en un moment en el que teníem poca caixa i havíem de prendre decisions, vam decidir invertir tots els diners que ens quedaven en anar a una fira a Manchester en la que aparentment es reunia tota la crem de la crem de l'entorn futbolístic.
2: Allà els van donar mitja hora per vendre el seu producte.
21: Estàvem presentant pràcticament després de la ponència del Javier Tebas de la Lliga. Nosaltres vam pujar a l'escenari després d'ell i l'auditori es va buidar. Es van quedar 3 persones únicament.
2: Només 3 persones, però quan va acabar la xerrada, 2 es van aixecar per anar a parlar amb en Francis.
21: I una d'elles doncs era el responsable de màrqueting de l'estadi de Wembley i ens va demanar doncs immediatament si podíem fer una reunió amb ells. I per sort per nosaltres, la segona persona doncs va ser el responsable de màrqueting i de l'estadi del Manchester City. De manera increïble doncs vam aconseguir tancar aquells 2 acords en aquesta fira i per ser un event que s'anticipava com un fiasco per la presentació tan buida, doncs va acabar sent un dels més memorables i rentables dintre de la nostra història.
2: A partir d'aquí expliquen que han anat creixent amb molta presència internacional. De fet, ara mateix el 70% del seu negoci ve dels Estats Units.
0: El govern ha posat en marxa una nova edició de Llegir té premi, la campanya per fomentar la lectura entre nens i joves a l'estiu. Els participants poden guanyar punts i obtenir objectes com rellotges intel·ligents i lots de llibres. Funciona així. Trien entre més de 1.100 llibres en català, castellà i anglès i han de respondre preguntes sobre el que han llegit en una plataforma online on amb els encerts aconsegueixen punts que els permeten pujar de nivell, desbloquejar peces del seu personatge digital i fins i tot guanyar també premis, que són premis físics, que després poden rebre a casa. Recta final ara ja de l'hora 14 a Catalunya i dels esports. Avui el Barça de bàsquet té 2 opcions, guanyar o quedar-se amb les mans buides. Si no guanya el València, s'endurarà la Lliga ACB i si guanya el Barça, forçarà el 5è partit decisiu. Xavier Saissó, bona tarda.
22: Bona tarda. El Barça ha de guanyar avui a partir de les 8 del Palau Blaugrana al València si no vol que els taronges aconsegueixin el títol de Lliga. Els blaugranes tenen clars els objectius pel partit d'avui: millorar el rendiment de jugadors com Clyburn o Kevin Panther, aturar a Jan Montero, que va ser un autèntic malson en els partits fins ara de la final, igualar sobretot el físic del València i també igualar el rebot de l'equip de Pedro Martínez. Sens dubte, un Barça que físicament està al límit, però que ho intentarà per buscar 5è partit a València, que seria el dissabte.
23: No, el missatge que li enviem a l'aficionat és que les maletes les tenim fetes ja per València. Tenim que guanyar, sigui com sigui. És un partit ja no només bonic per l'espectador, sinó és un partit per qualsevol jugador de bàsquet com nosaltres, no? que desitja i espera. Així que ja et dic, nosaltres ho deixarem tot.
22: Aquest és el missatge del blaugrana Joel Parra a l'afició.
0: Doncs arribem així a 2:45 de la tarda. Que tingueu molt bona tarda i acabeu de passar un bon dia de Sant Joan.
24: Hora 14. El láser.
25: 2:30, 1:30 en Canàries.
1: Pedro Sánchez suelta lastre con todo y con todos, con Ábalos, con Koldo, con Santos Cerdán, con Leire Díez. El presidente del Gobierno asegura, durante su declaración en el Congreso para hablar de las investigaciones judiciales que rodean a su Gobierno, que nunca tuvo conocimiento de nada de ello. No sabía nada y reivindica las medidas que está tomando su Ejecutivo para evitar que este tipo de comportamientos se vuelvan a repetir en el futuro.
3: Jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Es verdad. Es más, digo lo siguiente, señorías, yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí, sí hicieron a mi familia y sí hicieron a decenas de cargos políticos cuando gobernaba el Partido Popular.
1: Y activa el ventilador, ha sacado a Feijóo sus vínculos con el narcotraficante gallego Marcial Dorado, el caso del novio de Ayuso, la reacción tibia que tuvo el PP en el pasado, según Sánchez, con la corrupción, mientras que ellos, dice, rompieron con Ábalos cuando salieron las primeras investigaciones. Y contrapone su programa de gobierno ante un futuro ejecutivo de Populares y Vox. Se pregunta Sánchez, ¿cómo no vamos a continuar? A lo que el líder de la oposición, Feijóo, apuntillaba así.
3: Para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
5: Y pretende despacharlo como un trámite. ¿Cómo no vamos a seguir? ¿A seguir delinquiendo se refiere usted, señor Sánchez?
1: ¿Cómo no vamos a continuar delinquiendo? Apostillaba Feijóo, que ha vuelto a pedir la dimisión del presidente del Gobierno y la convocatoria de elecciones. Las explicaciones de Sánchez tampoco han convencido a los socios. El más duro ha sido una vez más Junts. Míriam Nogueras ha exigido la renuncia del presidente del Gobierno y lanzaba también esta propuesta.
9: Señor Sánchez, apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat.
1: Dimisión del presidente del Gobierno, aparte se le decía Nogueras a Sánchez y votación a otro candidato para que ocupe su lugar.
24: Hora 14. Lo que pasa, lo que importa.
1: Estamos en el Congreso de los Diputados, donde está interviniendo el presidente del Gobierno en su segundo turno de réplica. Guillermo Lerma, jefe de política de la SER, buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, Aldo.
1: Lerma, vamos a destripar, desgranar el discurso de Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno se ha esmerado mucho en distinguir bien toda la agenda judicial que lo rodea, una agenda amplia que, por las palabras de Sánchez, se podría dividir en la corrupción que ya ha sido condenada, por ejemplo, el caso Mascarillas, las investigaciones que están empezando, todo lo que rodea a Zapatero y los casos que rodean a su familia, a su esposa o a su hermano, de los que niega que se hayan beneficiado económicamente.
6: Sí, en el Gobierno creen que si los socios y la ciudadanía ven un horizonte tan negro para el Gobierno es porque miran la realidad a través del nubarrón que trata de extender la derecha. Así que lo que ha intentado Sánchez desde la tribuna del Congreso de los Diputados es despejarlo, negando que exista ese clima de corrupción generalizada y tratando de separar los hechos de los relatos que, según el presidente, tratan de instalar las derechas, la política mediática y la judicial, ha dicho. Sánchez ha salido a la ofensiva reduciendo a un único caso de corrupción las investigaciones que afectan a Ábalos, Koldo y Cerdán. Asegura que lo que ha seguido apareciendo desde hace un año, lo relativo a Leire Díez, son rescoldos contra los que ya se actuó.
3: Desgraciadamente, la degradación ya ocurrió y lo que vamos a presenciar en los próximos meses es su persecución y su purga. Y nosotros, señorías, lo que vamos a hacer es apoyar ese proceso de todas las formas que resulte posible, sin excepciones, sin mirar hacia otro lado, porque queremos que se haga justicia y que aquellos que han manchado el buen nombre del Partido Socialista y de mi Gobierno lo paguen.
6: Sánchez ha vuelto a expresar en público su confianza en Zapatero, asegurando que todo está en un punto muy incipiente y que en cualquier caso lo que se investiga nada tiene que ver con el Gobierno, porque el rescate a Plus Ultra, dicho, fue impecable. Y ha defendido que las investigaciones que afectan tanto a su hermano como a su mujer tienen una intencionalidad política.
3: La cantidad total que mi mujer ingresó por dirigir la cátedra extraordinaria y desarrollar un software asciende a un total de 0 euros. 0 euros.
6: No ha habido, Aldo, ni anuncios, ni promesas, ni más explicaciones por parte del presidente. Sánchez ha evitado el punto sobre el que se han puesto el foco el resto de grupos y es su responsabilidad, invigilando el por qué nombró a los perfiles que hoy están bajo sospecha por corrupción.
1: Gracias, Lerma. Desde el PP, Feijóo no ha sorprendido con sus palabras, ha pedido la dimisión de Sánchez, la convocatoria de elecciones, pero Julia Molina ha ido un poquito más allá, el líder de la oposición fantaseando incluso con la posibilidad de una imputación del propio presidente del Gobierno. Julia, buenas tardes.
7: Buenas tardes. Da por hecho el líder del PP que veremos ese escenario porque cree que Sánchez está involucrado en las causas que se investigan.
5: Usted es el nexo político corruptor. ¿A qué hay que esperar ahora? ¿A que le llegue un suplicatorio al señor P.S.
7: Se preguntaba Feijóo hasta dónde van a llevar su apoyo los socios a los que ha vuelto a ofrecer una moción de censura para acabar con la corrupción. Le respondía Sánchez haciendo un repaso por los casos que han afectado y afectan al PP.
3: ¿Por qué con Ábalos ustedes son tan contundentes y con la señora Ayuso tan connivente, señor Feijóo?
5: Vuelve usted con Ayuso, esa obsesión empieza a convertirse en patológica. ¿Por qué no va usted al psicólogo? Oiga, se lo digo en serio, si es que fue ella la que denunció el contrato de Ábalos y ahora está en la cárcel. En materia de corrupción lo que le molesta es que ella destapara la suya.
7: Sánchez ha pedido la dimisión de Mazón como diputado, le ha recitado algunos casos de corrupción y le ha recordado a Feijóo su imagen con el narco Marcial Dorado. El líder popular le ha devuelto el golpe mostrando otra foto, la última ha dicho que tiene con alguien acusado de contrabando, una foto con el expresidente Rodríguez Zapatero.
1: Los socios no se creen las explicaciones de Sánchez, pero más allá de expresar el pataleo, pues ya nada más. Incluso Junts, que ha llegado a proponer, como escuchábamos antes a Nogueras, una investidura de un nuevo presidente del gobierno. Esto en el fondo es condicionar todo a una renuncia de Pedro Sánchez, es decir, dejar todo en la voluntad del actual presidente. Josué Coello, buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Aldo? Buenas tardes. Sí, en esta comparecencia se ha podido ver el distanciamiento entre gobierno y socios a cuenta de la corrupción, aunque esas diferencias por ahora no van más allá de lo dialéctico. Rufián y Sánchez se han lanzado recados mutuos.
11: ¿Saben lo que pasa cuando la izquierda, cuando ustedes, cuando el gobierno, cuando el PSOE sobre todo, se sustenta solamente en el y tú más? Que todo esto que acabo de decir se convierta en esto, en un papel arrugado, en ruido, en nada. No sirve de absolutamente nada.
3: Usted ha dicho textualmente, y hace poco, que así no merece la pena seguir. Y yo quiero preguntarle algo, señor Rufián. Cuando afirma esto, ¿en nombre de quién habla? ¿En nombre de quién habla? ¿De usted o de sus votantes?
10: Sobre Junts, fuentes del partido matizan que la vía Starmer que propone no tiene por qué pasar por otro socialista, sino que puede ser un independiente. En cualquier caso, Sánchez ha animado a Junts a presentar junto con PP y Vox una moción de censura.
3: No se anden por vericuetos, señorías. Si ustedes quieren presentar una moción de censura con el Partido Popular y con Vox, háganlo. Pero no se busquen subterfugios de haga esto, haga lo otro, no. Presenten la moción de censura, señoría.
10: Y luego está el PNV, el socio que puede cambiarlo todo. Su portavoz, Maribel Vaquero, se preguntaba a dónde va esta legislatura y Sánchez le ha pedido mirar al gobierno de coalición en Euskadi.
12: Señor Sánchez, usted finalizó su intervención diciendo que iba a seguir caminando hacia adelante, siempre hacia adelante. La cuestión es hacia dónde.
3: También es interesante escuchar a los socios socialistas vascos sobre cuál es el grado de desempeño y cumplimiento del Partido Nacionalista Vasco en el gobierno de Euskadi.
10: Otro aliado que le ha pedido dar un paso a un lado es Jone Belarra, de Podemos.
13: Allí comenzaba su ciclo político y yo creo que hoy, mejor que yo, mejor incluso que sus adversarios, sabe perfectamente que su ciclo ha terminado.
3: Para usted la perra gorda, ¿qué quiere que le diga?
10: En una comparecencia, Aldo, que ha evidenciado a día de hoy la distancia, veremos si salvave, entre socios y gobierno, y justo en este momento acaba de terminar la comparecencia del presidente del gobierno en el Congreso.
1: Gracias, Josu. Pues sí, esa imagen en directo que estamos viendo, la de los diputados del PSOE en pie, aplaudiendo al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de tal forma que termina el pleno que se ha venido celebrando desde las 9 de la mañana. El líder de Vox, por su parte, quería jugar hoy al rosco de pasapalabra durante su intervención, ahora que ha cambiado la mítica prueba del concurso Antena 3.
14: A de Ábalos, B de Begoña, C de Cerdán, D de Delsi, E de Eres, F de Ferraz, donde está la guarida de la trama, G de gerente del PSOE, imputada en la causa que se investiga por desestabilizar las investigaciones judiciales, H de hidrocarburos. Creo que esta es la que más le preocupa de todas, ¿verdad, señor Sánchez? La de los hidrocarburos.
1: Abascal hoy jugando con el abecedario. Sobre Vox, atentos a esta información que hoy les está contando la SER. Las cuentas del partido de 2025, a las que hemos tenido acceso, hay 2 millones de euros que fueron colocados en la polémica Fundación Disenso, el laboratorio de ideas de la ultraderecha, y con quien canalizan las relaciones con otros partidos de su mismo espectro ideológico en todo el mundo. En los últimos 6 años, esta fundación, presidida además por el propio Abascal, recibió casi 13 millones de euros. La información es Adriana Jordán.
25: En las últimas cuentas figuran donaciones a Disenso de 2025 por valor de 2 millones de euros y 1 millón de euros en lo que va de este 2026. Desde 2020, en total, los ingresos se elevan a 12,9 millones a la fundación, que es el vehículo internacional de Vox con el que se han acercado a Estados Unidos, Latinoamérica o a sus socios europeos. En el partido defienden estos ingresos. En otras ocasiones han dicho que poco les parece este dinero, ya que creen que les ha posicionado en el plano internacional y ha tejido sus vínculos. En las páginas de este informe al que ha tenido acceso la SER, también pone que deben aprobar los afiliados este sábado en la Asamblea General Ordinaria, también se recoge que han liquidado el préstamo del Banco Húngaro, ese crédito polémico. Tenían pendientes unos 2 millones de euros con un 11% de intereses. Ahora Vox tiene otro crédito de 130.000 euros por las elecciones extremeñas, pero este con bancos españoles. Además, con estas cuentas sabemos que Vox supera los 70.000 afiliados y que tienen inmovilizados unos 3 millones de euros en subvenciones electorales, bloqueados, dicen, por el Estado de los años 2023, 2024 y 2025 por las elecciones.
1: Andalucía va a celebrar el debate de investidura de Juan Manuel Moreno el lunes y el martes de la próxima semana. Los avances en las conversaciones de PP y Vox han propiciado que desde el Parlamento se haya propuesto ya esta fecha. La ultraderecha, recordamos, pide entrar en el Ejecutivo y que el pacto que se firme incluya la prioridad nacional, que es un concepto que el propio Juan Manuel Moreno calificó de eslogan vacío durante la última campaña. Sevilla, Jaime Navarro.
8: Arranca la cuenta atrás para la investidura de Juan Manuel Moreno sin que el Partido Popular haya logrado desbloquear el sí definitivo de Vox, una formación que se planta y fía su respaldo en la investidura a la firma de un pacto programático. Previo en este escenario, el presidente de la Cámara, Jesús Aguirre, ha formalizado así la propuesta de candidato para el debate de la próxima semana.
15: Una vez concluida dicha ronda de consulta que se han producido en un clima de máxima cordialidad, propongo como candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía a don Juan Manuel Moreno Bonilla.
8: Una premura que desde la izquierda califican de escenario artificial. Tras reunirse con el presidente, los portavoces de Adelante y por Andalucía, José Ignacio García y Antonio Maillo, han cargado contra lo que consideran un teatro de la derecha, asegurando que ambos partidos son ya indistinguibles. El pulso definitivo se medirá en apenas 5 días. Moreno expondrá su programa el lunes. El martes se encargará el examen de la oposición y una primera votación obligatoria de mayoría absoluta. Si Vox ejecuta su amenaza de bloqueo, la parálisis obligará a estirar los plazos 48 horas más hasta el jueves.
1: Gracias, Jaime. Y de los tribunales tenemos hoy día cargadito. Lo primero, lo apuntábamos a las dos, el nuevo informe de la UDEF que vincula a Zapatero con el cobro de 200.000 euros por influir a favor de una empresa peruana ante el gobierno de Bolivia. Es una actividad en la que aparentemente no está vinculado su amigo Julio Martínez, el director de análisis relevante de la empresa, donde supuestamente se canalizaban los pagos al expresidente. Pero la otra novedad tiene que ver con Julio Martínez, porque Isabel Vega va a tener que declarar el próximo 21 de julio en la Audiencia Nacional. Isabel, buenas tardes.
16: Sí, buenas tardes. Será a partir de las 9 de la mañana cuando se desvele uno de los misterios de esta investigación y es la estrategia de defensa que vaya a seguir Julio Martínez. Hasta entonces, la UDEF ha involucrado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en un nuevo supuesto tráfico de influencias en favor de un conglomerado peruano, el Grupo Gloria, que tenía un litigio importante en Bolivia. La tesis de los investigadores es que este es el auténtico pagador de los 200.000 euros que cobró Zapatero por consultorías a una entidad denominada Forus Research y que no tendría relación con Grupo Gloria y para la que no consta tampoco que prestase servicio alguno. El juez Calama le preguntó por ello.
17: Usted supongo que llegó a firmar algún tipo de contrato con ellos.
18: Uh-huh.
17: ¿Y qué trabajo realizó usted para esta empresa?
18: De asesoramiento.
17: Dígame exactamente qué tipo de asesoramiento le piden a usted.
18: Está.
17: ¿Qué trabajos concretos hizo usted de asesoramiento?
18: No, está en el contrato y no voy a profundizar más.
16: Ese contrato estaba en el teléfono de la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, donde consta que una responsable de Grupo Gloria participó en la negociación de las condiciones a partir de mayo de 2024. También muestra el teléfono la planificación del viaje que haría Zapatero a Bolivia y sus reuniones con el presidente del gobierno, Luis Alberto Arce, su ministro de Economía y el titular de Justicia, encuentro este al que asistiría el presidente de Grupo Gloria. Pero además figuran los contactos que mantuvo Zapatero tanto con el presidente Arce como con el ministro de Justicia cuando un tribunal quitó la razón el Grupo Gloria en su litigio. La UDEF refiere que el 30 de mayo del año pasado el Constitucional de Bolivia les admitió el recurso de amparo. 15 días después la secretaria de Zapatero reclamaba el pago de las facturas pendientes y no a Forus Research, que es el pagador que consta, sino al Grupo Gloria.
1: Gracias, Isabel. A esto sumamos también la cita de esta tarde en los juzgados de Madrid. La esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez, deberá entregar su pasaporte cumpliendo con las medidas cautelares que le impuso el juez Peinado. Al igual que en las últimas semanas entrará por el garaje.
24: Hora 14.
1: Y sobre la sentencia del caso Mascarillas, hoy ha pasado por la SER el inspector de Hacienda que investigó por primera vez a la trama. Se llama Raúl Burillo y ha puesto el foco en el comisionista Víctor Daldama, que por su colaboración con la justicia va a evitar la cárcel y también el pago de 3,7 millones de euros, que era lo que le pedía la fiscalía de multa. Este inspector de Hacienda cree que la figura del colaborador debería estar más regulada y se pregunta dónde está el dinero que obtuvo Daldama de toda la trama.
19: Nadie sabe dónde está el dinero. Es decir, que no se ha podido probar porque el dinero no está. Pero el colaborador, que es quien le pagó, tampoco lo ha dicho. ¿Cómo puede ser colaborador si no te dice si ha pagado o no ha pagado? Es decir, que el otro lo hizo a cambio de 2 millones, no le has pagado 4 años después y nadie ha dicho dónde está el dinero. ¿Qué tipo de colaboración es esta, no?
1: Y la Audiencia Nacional ha seguido hoy el juicio de la trama Kitchen, la trama de espionaje en el gobierno de Rajoy para destruir las pruebas de Bárcenas contra el PP. Hoy ha sido el turno de un ex policía y alto cargo del gobierno de Castilla-La Mancha cuando era presidenta de ese ejecutivo, María Dolores de Cospedal, en un testimonio que ha puesto en duda el tribunal. Siguiendo el juicio, Miguel Ángel Campos.
2: El comisario Andrés Gómez Gordo, que fue jefe de seguridad de Cospedal en Castilla-La Mancha y supuesto interlocutor con la exsecretaria general del PP en la Kitchen,

0: SER Catalunya.
1: Què tal? Molt bona tarda. Abans de recuperar alguns dels millors de les millors històries del balcó en aquestes darreres setmanes, fem un repàs d'algunes de les notícies de les que estem pendents a aquesta hora. Primer de tot, l'incendi que crema des de migdia a Sant Quirze Safaja. Els bombers es mostren optimistes, confien a poder estabilitzar-lo aquesta mateixa tarda. Ja tenen estabilitzat dos flancs, estan centrant tots els esforços en el tercer per evitar que les flames puguin avançar sobre el poble. Robert Atzaera és el cap de suport de l'operatiu.
2: Sí, les condicions meteorològiques no canvien a les properes hores, ens mostrem optimistes en aquesta evolució i estem destinant tots els esforços per aquesta tarda a treballar per acabar d'estabilitzar doncs, aquest flanc esquerre cap, que és el que ens preocupa més.
1: Estan treballant 31 dotacions terrestres dels bombers, 7 aèries. Protecció Civil ha ordenat el confinament dels 700 habitants del poble, també d'un càmping i d'un restaurant que està tocada a la carretera on ha començat el foc. Segons els bombers, l'orografia és ara mateix la principal dificultat que tenen per apagar aquest incendi que, de moment, segons les dades provisionals, hauria cremat 14 hectàrees. Els bombers estan treballant també altres dos incendis, a la Coma i la Pedra, al Solsonès, i a Isil, a l'Alt Àneu. Pel que fa a les carreteres, en l'operació tornada després de la revetlla de Sant Joan, ara mateix tenim circulació intensa amb retencions a la C31, en el tram de Castell-Platja d'Aro, en direcció nord. A l'AP7 ja s'han habilitat els carrils en sentit contrari per facilitar l'entrada dels 240.000 vehicles que es calcula, es preveu, que han de tornar a l'àrea metropolitana. Pel que fa al transport públic, tres incidències a diferents punts de la infraestructura ferroviària estan provocant alteracions tot el dia, diferents línies de Rodalies. A la R4 hi ha circulació per via única entre Fabra i Puig i Montcada i Bifurcació. La R3 està suspès al servei per un incendi que ha cremat el sistema de regulació de trànsit. Hi ha també problemes a les línies R2, R2 Nord i R11 per una avaria provocada pel robatori de material ferroviari. I en la crònica política al Congrés dels Diputats, Pedro Sánchez ha comparegut per intentar defensar la seva actuació davant dels casos de corrupció, alguns ja en condemna ferma, que assenyalen persones de la seva màxima confiança. Sánchez ha negat que existeixi una corrupció generalitzada al govern i ha dit que ell és un dels més enfadats per les actuacions de persones com Ábalos o Santos Cerdán. Des de Junts per Catalunya, Míriam Nogueras ha obert la porta a investir un altre president del PSOE, amb la condició, això sí, que Pedro Sánchez s'aparti del càrrec, una proposta que l'actual president ha rebutjat frontalment. Xavier Abelló.
3: Junts considera que Sánchez hauria de seguir els passos del primer ministre britànic, dimitir i que es busqui una alternativa que acabi la legislatura. Veuen normal que la primera resposta hagi estat negar-s'hi, però Míriam Nogueras ha defensat que és el millor moviment per evitar que l'extrema dreta arribi al govern.
4: Només hi ha dues opcions, no fer res o la via Starmer. Vol ser vostè el responsable que l'extrema dreta ocupi el poder, perquè si no s'aparta, ho serà.
5: El próximo primer ministro británico va a ser el sexto primer ministro que conozca. Si España hoy cuenta con los indicadores económicos y sociales más importantes y mejores de la Unión Europea, también es gracias a la estabilidad que ha traído este gobierno durante 8 años.
3: Sánchez no ha deixat cap marge per un altre escenari que no sigui el de la seva continuïtat.
1: I des d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián també ha qüestionat que Sánchez no conegués res del que feia una persona tan propera a ell com José Luis Ábalos. Li ha tornat a demanar una agenda de govern ambiciosa si que vol continuar.
6: Al que le ayudó a ganar otra vez, la Secretaría General del PSOE, una persona tremendamente poderosa en su gobierno. Le acaban de caer 24 años de cárcel por una trama corrupta, inequívoca. Así que la pregunta es, ¿usted lo sabía? Ustedes tienen pecado.
5: Para mí las ilegalidades de José Luis Ábalos pues son particularmente dolorosas porque he compartido camino político con él y me cabrean y me apenan tanto y si me permite, incluso más que a usted.
1: I fa una mica més d'una hora que la dona del president, Begoña Gómez, ha entregat el seu passaport al jutjat després que el jutge Juan Carlos Peinado acordés retirar-li per evitar un possible intent de fuga abans del judici, una mesura que la defensa de Gómez ha recorregut. També pendents a aquesta hora del partit que començarà a les 8 al Palau Blaugrana, el Barça de bàsquet necessita guanyar aquesta tarda per forçar un cinquè partit. Xavier Seixó, bona tarda.
7: Bona tarda, menys d'una hora perquè comenci aquí al Palau
0: Palau Blaugrana, el quart partit de la final de la Lliga CB. Recordem, si el Barça guanya, anirem a un cinquè partit que jugaria el dissabte a València. Si el Barça perd, el València serà campió de Lliga. Objectius blaugranes, millorar el triple, jugadors com Kevin Panther o Clyburn, i millorar sobretot l'aspecte físic o igualar-lo amb el València. Per part del conjunt de Pedro Martínez, sens dubte no toca massa coses respecte a l'últim partit, i sobretot Jan Montero, que és l'home de la final, 29 punts en l'últim partit i un dels grans referents de l'equip taronja. A partir de les 8 del vespre, menys d'una hora, com dic, perquè comenci ja aquest Barça-València, Palau absolutament ple.
1: Doncs aquella hora, a partir de les 8 del vespre, tornem amb més notícies a Hora 25.
7: A la cadena SER i SER Catalunya, els podcasts del Balcó.

0: Va sonant bé, això?
1: Sí, bastant. Sí, sí. Estava una miqueta baixet al piano, perquè és una donació i es nota que feia temps que no s'afinava i ara ja l'estic posant a un to adequat perquè el puguin tocar.
0: Vas nota per nota?
1: Vaig nota per nota, exacte. Primer afino a la central, que estigui més o menys a 4,40, que és el to estàndard, universal, però com aquest piano és massa antic, doncs he decidit baixar-ho una miqueta i deixar-ho a 4,38 i fer-ho tot igual, que l'afinació sigui uniforme.
0: Sona bé?
2: Molt bé. Estava una mica desafinat a casa.
0: Dolors, de qui és aquest piano?
2: Aquest piano el va comprar la meva mare en el 68, perquè ella necessitava piano, perquè ella havia estudiat piano, i també perquè venia amb el meu germà i jo, que estàvem a punt de començar també els nostres estudis de piano.
0: Per tant, fa gairebé 60 anys. Com és aquest piano? És un piano de paret?
2: Sí, aquest piano és un antic piano de paret d'aquests que es feien en uns tallers de Barcelona i ma mare el va anar a comprar a una botiga de pianos que eren restauradors. Era un piano vell, el va fer arreglar i des de llavors que està, bueno, el van arreglar, van restaurar en el seu moment i va anar a parar a casa meva. I sempre m'ha acompanyat, sempre fins ara.
0: Ara feia temps que no el tocaves, em sembla.
2: Molts anys. Fa que no toco el piano, doncs farà, si la meva filla petita té 28 ara, doncs igual fa 20 anys que no tocava el piano. Estava allà.
0: Allà on és?
2: A la meva habitació.
0: I una mica s'havia convertit en un moble?
2: Malauradament sí, perquè jo era incapaç de tocar-lo, o sóc incapaç, diguem-ne, entre cometes, de tocar-lo, de tornar a enganxar-m'hi. Ho he intentat alguna vegada, però fracasso. Els meus fills s'han dedicat a altres instruments, tenen una base de piano però han estudiat altres instruments, i el meu germà, que era el que realment va estudiar molta música, viu fora i té el seu propi piano.
0: Aquest piano ara no és a l'habitació de la Dolors, de fet som en una sala gegant, aquí hi ha 32 butaques. On som, Dolors?
2: En una residència a Barcelona. Em fa molta il·lusió, això.
0: Què hi fa aquí el teu piano?
2: Doncs una segona vida. Per mi, o sigui, és buscar-li una sortida bona, un lloc on el puguin tocar i on el puguin gaudir, no només de tocar-lo, sinó també d'escoltar-lo.
0: Us hem explicat que avui fèiem la història d'un piano. Fa poques setmanes la Dolors va prendre una decisió molt complicada, que era donar el piano de la seva família, perquè ara ens ho ha dit, no l'utilitzava, i ara aquest piano ha arribat fins aquí, la residència Los Tilos de Barcelona. I ha estat gràcies a Pianos Vius, Laura.
3: Pianos Vius, que és una associació que vol omplir tots els espais de música, ja siguin residències, ja siguin hospitals, per fer-ho. Una de les moltes coses que fan és agafar aquests pianos, com el de la Dolors, que ja no es fan servir, i portar-los a llocs on fa falta un piano, com és aquesta residència.
0: I aquí està l'Abel Coll, que és qui hi ha darrere de tot aquest projecte. Abel, com estàs?
4: Hola, què tal? Home, molt, molt content de veure aquest piano aquí, ja.
0: Ara et miraves la Dolors, que no deixa de mirar el seu piano, eh? No, no te'n penediràs, no? Ara no te'l deixarà agafar ja, l'Abel. Abel, que maco aquest projecte, com se t'acut? I no sé quants pianos tens repartits de gent que generosament els ha cedit, com la Dolors.
4: Doncs mira, el projecte ja va néixer arrel de la pandèmia, arrel del confinament, d'aquella època tan dura. Doncs en el confinament, a part de coses molt difícils per molta gent, van sortir algunes coses maques. Una d'elles va ser la idea de crear Pianos Vius. Nosaltres, durant el confinament, posàvem el nostre... Jo tinc el meu piano a casa, però a més tinc el meu teclat elèctric per anar a fer concerts i coses,
0: sí.
4: I el vam treure al balcó per tocar per les tardes, al balcó, cara enfora, la zona comunitària que tenim allà on vivim, Esplugues. I tocàvem cada tarda, el traiem cada tarda a tocar a les 8:05,
0: sí.
4: Això va ser idea una mica de la meva dona, va dir, va, toca una mica, i hòstia, no, fa com cosa, i va, sí, toca, va. I va, doncs toquem a les 8:05 i ho fem bé o malament, ens aplaudiran, perquè a les 8 aplaudíem tots els sanitaris.
0: No?
4: Sí. I així va ser, ho va ser el primer dia, van començar a sortir els veïns, després van aplaudir molt, i després ens van començar a contactar tots per WhatsApp, que no podíem sortir de casa. Que maco, torneu a fer. Bueno, així vam començar i vam estar tot el confinament, cada tarda, tocant el piano al balcó de casa. Llavors, quan va començar a obrir-se una mica la cosa del confinament, quan ja sortíem a casa, dos peques, que teníem a casa teletreballant jo la meva dona i amb els dos peques allà a casa, vam començar a obrir, clar, vam començar a sortir per portar-los al parc, per sortir una mica fora, i la sorpresa va ser que em trobava gent per Esplugues, que jo no coneixia de res, i em paraven i em deien, tu ets el del piano.
0: Ah, sí.
4: I jo com que...
0: El famós del piano.
4: I diu, mira, jo passejava el gos cada tarda a la mateixa hora per davant de casa vostra perquè sabia que allà tocava el piano. O sigui, em vaig quedar al·lucinat, vaig dir, hòstia, que maco, no? quina passada, quina cosa més xula. Però ara ja està, ara ja s'ha acabat. Ja no hi ha confinament, ara tots a treballar i tots al dia a dia i com si no hagués passat res. I aquesta sensació estranya de dir, què fem, no? Fem alguna cosa, no cal que vingui una pandèmia, no? per fer una cosa que ha fet tan bé. Llavors, donant-li voltes, em va venir el cap. Quan el meu avi va morir a 2007, em sembla que va ser, els últims mesos estava en una residència i ell, quan jo anava a veure la residència, en aquella residència tenien un piano sí, de cua a la sala polivalent de la residència. I quan jo anava a veure, tocava una mica amb ell. El meu avi era autodidacte, li encantava la música també i em posava a tocar amb ell. Llavors vaig recordar, quan jo anava allà a tocar amb el meu avi, sempre que tocàvem s'apropava gent, s'apropaven altres usuaris de la residència al voltant del piano i creaves com moments allà molt màgics. I ja estava, això va ser l'espurna. Vaig dir, bueno, doncs anem a tocar llocs.
0: I teníem l'exemple de Maria Canals, quan reparteix tots els pianos.
4: Exacte.
0: Pel carrer.
4: Sí, sí, sí.
0: Ara n'hi ha una plaça a Catalunya, el poder curatiu, no?
4: Exacte. I llavors va dir, bueno, doncs anem a tocar llocs. La idea va ser aquesta, l'espurna va ser aquesta. En aquell moment que acabaven d'obrir el confinament no podíem entrar en lloc, les residències ja sabem tots com estaven, els hospitals. Podien entrar. Però bueno, amb aquesta idea vam anar-la madurant i al cap d'un any i alguna cosa, a l'octubre del 2021, que van començar a obrir residències i això, tots amb mascareta i això, però ja van començar a obrir, vaig començar a anar a tocar els llocs on ja hi havia piano. Vaig dir, bueno, creem pianos vius i anem a tocar els llocs on hi ha piano. I on no hi hagi piano, ja ens buscarem la vida per posar-lo.
0: I aquest ja ens buscarem la vida, com arriba? Perquè no sé com la gent t'arriba a conèixer, no fa tant de la pandèmia.
4: Clar, la nostra idea inicial era, ja ens buscarem la vida i ja veurem com ho fem. Farem alguna campanya de crowdfunding, si se'ns fan socis, si tenim recursos, ja intentarem comprar-lo. El primer el vam comprar, que va ser el del Clínic, el de l'Hospital Clínic. I arrel d'allà, quan la gent es va començar a conèixer, vam començar a rebre donacions. I llavors vam dir, hòstia, amb això, si rebem donacions segur que es podem posar en llocs. I una mica amb el boca a boca vam començar així i ara tenim més de 90 pianos ja posats.
0: Més de 90 pianos. Va ser pel boca a boca, Dolors?
2: No, va ser un reportatge a la televisió, a TV3, si no m'equivoco, que vaig enxampar així de refiló i em va quedar al cap. Allà, no sé, ho vaig guardar fins que vaig madurar la idea de donar-lo, perquè ja portàvem la idea de que amb el piano s'havia de fer alguna cosa feia temps, però fins que no la vaig madurar, llavors va ser buscar-los per internet i contactar amb ells.
0: Jo ara t'estava mirant, Dolors, mentre estàvem parlant amb l'Abel, t'has emocionat?
2: Sí, sí, sí.
0: No
3: I sí. Com és veure el teu piano, que sempre ha estat a casa, a totes les cases on has viscut, sí. Aquí?
2: Sí, sí, o sigui, sempre ens ha acompanyat, des dels 3 anys que va arribar, que jo tenia, quan va arribar el piano a casa, i veure'l aquí, doncs, bueno, primer veure el forat a casa, o sigui, el forat que ha deixat, i ara veure'l aquí, doncs, és molt maco. O sigui, és una alegria, és també és com un pas, no? No ho sé, és algo meravellós.
0: Jo ara entrant he vist a tots els avis que just estem gravant, evidentment, estaven tots dinant, anaven a dinar, i m'he imaginat aquesta sala amb aquestes 32 butaques que hi caben moltes més, de gent escoltant el teu piano. Això ja se t'aneguen els ulls, ja ho sé, però és que estarà sonant per tota aquesta gent.
2: És inimaginable, o sigui, és que no m'ho... Bueno, algo... És més gran que el que... Sí.
0: Anem a parlar amb els responsables de la residència. Que aquest piano hagi arribat aquí també hi ha posat tota la logística i també la feina. La Míriam García, que és la directora de Los Tilos. Com estàs, Míriam?
5: Bé, molt bé.
0: Una salutació per aquí, per Joan Fuster Sola, també adjunt de la direcció.
6: Hola, molt bon dia.
0: Escolta, queda ben el piano en aquesta sala gegant.
5: Molt bé, la veritat és que molt maco.
0: Com us arriba? Vosaltres sabíeu que existia pianos vius?
5: No, la nostra directora general, la Dacha Jiménez, doncs va intentar contactar, tenia moltes ganes d'implementar els pianos a les residències nostres, no? I llavors va contactar amb, va trobar pianos vius i va dir, doncs, aquesta és la meva. I aquí el tenim, ens va arribar fa molt poquet i la veritat és que estem molt contents.
0: Què pot significar un piano per una residència? Quin ús tindrà? Com ens l'hem d'imaginar el seu ús a partir d'ara?
6: Bé, jo crec que en si la música és algo increïble, i més per la gent gran. Al final, realment, jo crec que es guien molts pels records i, malauradament, tenen un seriós deteriorament cognitiu que al final afecta bastant el tot el tema de, doncs, això, de la memòria, a més, però sí que és cert que tot el que sigui temps anteriors i records que tinguin ells, sobretot més musicals, més visuals, doncs els hi fa realment doncs, sentir aquest sentiment de, doncs, que està com a casa.
0: Tindran opció ells de tocar-lo? Convidareu a pianistes que vinguin? Què heu pensat?
5: Bueno, una miqueta de tot. Tenim residents que saben tocar, tenim famílies que també saben tocar i després també fer una miqueta de veu, no?, a través del barri, del boca a boca, i que vinguin a tocar qui vulgui. La veritat és que és un espai lliure. La residència és un espai lliure també per venir i nosaltres encantats que vinguin a tocar, que ens ensenyin amb teràpies, bueno, una miqueta de tot.
0: Com ha sigut l'entrada del piano? Perquè sempre un piano és molt aparatós. Hi havia curiositat per part dels avis que estan aquí.
5: Teníem moltes ganes que vinguessin a afinar-lo per ja començar amb tot aquest projecte i la veritat que ho van rebre superbé.
3: Ara hem parlat del trasllat, ha vingut fins aquí, l'han afinat, però és que ara l'Abel està col·locant unes pegatines, una espècie de pegatines al piano on hi diu clarament pianos vius. Abel, què és això?
4: Bueno, és la matrícula. Fins que no li posem l'enganxina, no és un piano viu de veritat. Ara,
0: que tothom ara que ja sàpiga d'on ve.
4: Exacte. No? Ara que ja està afinat, els nostres companys de Jorquera ja l'han deixat a punt, li posem l'enganxina de pianos vius i...
0: Mira, ara aixecaràs i quedarà...
4: I el podem començar a utilitzar.
0: Ara està arrencant el paper on hi ha la pegatina a sota. És bonica, les lletres blanques.
3: L'O de piano és com si fos un punt marcat al mapa amb un piano a l'interior i vius amb color blau.
0: Pianos vius. Fantàstic. Ha quedat superbé. Abel, de tots aquests pianos que teniu repartits, deies, quants has dit abans?
4: Doncs ara jo perdo una mica el compte, però jo crec que més que 90 ja.
0: I són totes, has dit residències, has dit hospitals, això és tot Catalunya?
4: La majoria els tenim aquí a Catalunya, que és on vam començar, però al final anem posant també on anem rebent donacions i on podem tenir col·laboradors. Llavors, ara més o menys, jo crec que a la zona de Madrid en tenim uns 15, la majoria hospitals, però també alguna residència. A la zona de Balears, a Mallorca, en tenim 5 o 6, i a València, ara jo crec que en tenim 3 o 4, i la resta doncs, aquí a Catalunya. La majoria àrea metropolitana, que és on hi ha més gent, però a Tarragona, tenim a Lleida...
0: Hem conegut ara la història de la Dolors, que se'ns ha emocionat moltíssim. Deus conèixer històries de pianos, mil contes al darrere d'aquesta gestió i d'aquesta generositat.
4: Clar, això és supermaco. O sigui, ja, quan vam crear Pianos Vius, al principi, jo sempre tenia una mica la idea de les dues vessants de la música, del que escolta, tu poses un piano en un lloc i la gent s'apropa i la gent gaudeix. Però tenia sempre també el punt de vista del músic. A Catalunya i a tot arreu hi ha una capa brutal de gent que sap tocar instruments però no s'ha dedicat a la música. Jo mateix no m'he dedicat a la música professionalment. I tota aquesta gent toquen a casa, toquen per ells mateixos, toquen pels seus familiars, pels seus amics, que això és fantàstic, però volia que amb pianos vius descobrissin què passa quan allò que fan un dimarts qualsevol a casa seva ho fan en una residència, ho fan en un hospital, a veure què passa. Llavors descobreixen moments màgics d'aquests que aixeques la mirada i hi ha gent plorant, gent que no coneixes de res, que se t'abraça, que et diu gràcies amb prou feines, pot articular les paraules. Això ho hem aconseguit i per això a mi ha sigut brutal. Però hi ha hagut l'efecte sorpresa, que jo no hi comptava al principi, que és l'efecte de la gent que dona els pianos. Clar, jo al principi no m'havia plantejat que em donarien pianos.
0: Les dolors de la vida.
4: Exacte, les dolors. I després això, quan ho he anat veient, m'ho he pensat, si alguna vegada jo donés el meu piano, i és que seria així. La relació que té una persona amb el seu instrument, l'instrument que toca, clar, jo conec el piano, és una relació que no es pot explicar. És el que ha comentat una mica la Dolors, de quan ha tret el piano d'allà, el forat que ha quedat allà. Ha quedat un forat, no és un forat físic, ha quedat un forat. Ha quedat un forat a tot arreu quan treus un piano d'un lloc.
3: És que la Dolors ho deia abans fora de micros, era un membre de la família, el piano.
2: Sí, era un membre de la família, o és un membre de la família que s'ha independitzat ara. Diguem-ho així.
0: S'ha independitzat. Clar, això és una manera bonica, el piano emancipat. Després hi ha qui se'l fa una mica seu al lloc on aterra aquest piano. Hi ha una història preciosa al Clínic. Ara farà un mes va morir el pianista sense llar que tocava un dels vostres pianos a l'Hospital Clínic, el Dragomir Atanasov. Tenia 54 anys, moltíssima gent que, de fet, molts oients que segur que han passat pel Clínic, malauradament perquè hi tenen algú ingressat, l'havien vist tocar i ara se li va fer un gran homenatge. Mira, tu t'emociones també pensant en ell. No? Qui era en Dragomir i com aterra amb un dels teus pianos vius?
4: El Drago nosaltres el vam conèixer per mitjans de comunicació, que feia molt poc que havíem començat pianos vius, que nosaltres no es coneixia ningú, i vam veure, mira, hem sortit a internet, hem sortit a no sé on, i era molt, molt vistós, perquè el Drago era un home que vivia al carrer, amb una barba superllarga, prototip de persona que viu al carrer, taparrastroso de roba, sí, mal pentinat, i des que vam posar el piano al Clínic, i anava molt sovint a tocar. Jo coneixia aquesta part de la història, que ell anava a tocar allà i m'havia pianistes que coneixia o gent que coneixia que anaven a tocar al Clínic em comentaven, he vist un home sense sostre, ah, deu ser el Drago. Hi ha una història molt maca d'un nen també, del Mauricio, que ara ja no és tan nen, ara jo crec que deu tenir 15 o 16 anys, però quan va començar jo tenia 10 o 11 i ell passava per davant del Clínic per anar al col·le cada dia. I cada dia li demanava a sa mare de parar a tocar al Clínic una miqueta abans d'anar al col·le. Cada dia tocava una miqueta i allà es va trobar amb el Drago. Hi ha moments, la majoria de moments màgics de Venus Vius no estan gravats enlloc perquè passen i quan passen no hi ha ningú gravant, però hi ha alguns que sí que han pogut gravar o que algú va gravar amb el mòbil i els hem pogut veure, del Drago tocant amb el Mauricio. El Drago tenia una personalitat, jo després vaig poder parlar amb ell arrel de la Fundació Arrels, que, bueno, em lio molt, però bueno, la Fundació Arrels ens va contactar, jo coneixia el Drago perquè la Fundació Arrels ens va contactar per dir, mira, hi ha una persona, que era el Drago, que ens n'hem adonat, que es va comentar que està estalviant, perquè quan tocava el piano hi havia gent que de tant en tant li donava diners. I diu, ens ha dit que està estalviant per poder-se comprar un piano, per poder posar un piano aquí a la Fundació Arrels, per poder tocar. Però ens va contactar la Fundació Arrels dient, com que dorm al carrer, tenia els diners i totes les coses que portava les portava a sobre, li han robat la bossa i ja no té res. I ja ens ho ha vingut a explicar. Clar, em va explicar això i vaig dir, bueno, doncs, on esteu, la Fundació Arrels, quin centre teniu i us poseu un piano. I al cap d'una setmana, un dels pianos que vam rebre en donació, que aquella història també és molt maca, era un piano que venia de Mèxic...
0: No acabaríem amb l'Abel, eh?
4: No, aquella història, un altre programa, fem la història del piano del Drago, perquè aquell piano era una família que havia col·laborat molt amb Arrels, que va contactar amb nosaltres, no coneixia això del Drago, el piano venia de Mèxic, havia estat a París, després estava aquí a Barcelona, i és el que tenen a la Fundació Arrels ara, i els hi van posar un piano pel Drago a la Fundació Arrels. Total, jo quan vaig anar a matricular el piano de la Fundació Res, em vaig trobar el Drago allà, vam tocar junts, una persona superoptimista, una persona superculta. Bueno, la història del Drago aquesta és molt maca, però té un final no tan feliç. Aquest any el Drago ens ha deixat, ens va contactar la Rocío de Reels, em va dir el Drago ens ha deixat. I és una de les històries xules, no només perquè hem descobert, arrel de donar-ho a conèixer a Pianos Vius, a la poca xarxa que tenim, dius, hòstia, el Drago no hi és, hem començat a conèixer gent que el coneixia, que ens ha dit com és, què ha passat, jo havia fet tal... Han començat a explicar històries del Drago que nosaltres no coneixíem i ens ha fet veure una mica, primer, intentar fer veure a la societat que hi ha gent que viu al carrer que és molt especial, tothom és molt especial, però que la gent que viu al carrer, moltes vegades quan ens deixen, ja està, no passa res més. Doncs amb el Drago no ha sigut així. Amb el Drago ens ha contactat molta gent ens ha explicat moltes històries, van anar a posar roses a sobre del piano al Clínic, sí, pel Drago, i ens ha fet veure una mica el poder de la música. O sigui, jo sempre he viscut el poder de la música, anant a tocar residències, anant a tocar hospitals, moments màgics, gent que se m'abraça, gent... Tot això ja ho coneixíem, però m'ha fet reflexionar molt amb el poder de la música en quant al llenguatge universal. O sigui, jo el Drago, si no hagués tocat el piano, mai l'hagués saludat. El Mauricio, aquest nen, si s'hagués trobat el Drago en una cantonada al carrer o en un banc dormint, mai s'hagués parat. És més, inclús ens haguéssim apartat segurament. Mai haguéssim parlat amb el Drago. Mai l'haguéssim conegut. I va ser gràcies a que en algun moment va anar al piano del Clínic i va començar a tocar, que la gent va veure més enllà de l'aspecte que tenia el Drago. Ja va deixar de ser invisible. I tothom que l'ha conegut ens arriben històries brutals. Ha sigut el Dragon, ens ha arribat molt a dins de tots.
0: Com a l'Abel no li entrega un amb tota la felicitat del món un piano? Aquí hi ha molta generositat perquè hi ha tota una cadena perquè tot això funcioni, no? Doncs des de la Míriam García, que ho facilita tot, no? De la residència, tios, perquè hi entri, evidentment, des de la Dolors i el seu marit, que deixen aquest forat a la seva habitació per entregar el piano. Tu, que no sé si vius d'això ni si et guanyes un duro amb això...
4: Jo tinc la meva feina, no. I això...
0: No, però volia que em diguessis que també teniu una... Hem escoltat com afinaven el piano, com ha estat aquí esmerçant-se. Aquesta empresa que afina els pianos ho fa desinteressadament, també.
4: Bé, tenim... Si pianos vius no existiria si no fos per l'acord que tenim amb Jorquera Pianos. Jo, quan se'm va acudir la idea de crear pianos vius, una de les coses era, bueno, i això què? Quin format? Que fem una associació, una fundació, com es diu això, què hem de fer? Em vaig haver d'informar. I l'altra part era, jo sé tocar el piano, però jo m'obres la tapa d'un piano i és com si m'obres la capa d'un cotxe. Jo sé conduir, però jo no sé si aquell cotxe està bé o no. Què passa si ens donen un piano i no està bé, això? Necessitàvem una pota tecnològica.
0: Algú que vali que aquell piano, exacte, val la pena traslladar-lo.
4: I algú que ens pugui ajudar, doncs, això, a afinar-lo. Això. Llavors, arrel d'un conegut, vam anar a parlar amb Jorquera Pianos, que recordo un moment en què vaig entrar a la botiga, allà una botiga plena de pianos de Cuba, Steinway, uah, quina passada, vaig anar allà i dic, hola, em dic Abel, tinc aquesta idea, vull fer això. Des del primer moment, Jorquera sempre han estat superoberts a col·laborar amb nosaltres i ja et dic, és, sense Jorquera pianos, és que no és que no tinguéssim 90 i pico pianos, és que segurament només en tindríem un.
0: Hem vingut a explicar al balcó la història d'un piano. Crec que millor no podies haver explicat, Abel, pianos vius. Si algú vol donar-te un piano, digue ràpid on t'han de trucar.
4: Qualsevol cosa.
0: Que et busquin a internet.
4: Per la web, www.pianosvius.com, allà la gent pot contactar per si té un piano per donar, pot fer-se sòcia si vol, pot col·laborar, els músics poden contactar per si volen entrar a la nostra xarxa i els informem dels pianos que es poden tocar i tot. Tot ho tenim a la web i us animem a tothom a tocar tots els pianos que trobeu.
0: I els hi fas una abraçada a la gent de Jorquera Pianos. La Dolors, Dolors, moltes gràcies per haver vingut a la residència a veure on està ubicat. Penso que és bonic que hagis vist on està perquè el tens a la ment.
2: Sí, és molt maco haver pogut venir aquí a veure el tècnic afinant-lo, veure on estarà, és impressionant.
0: Gràcies per haver compartit aquesta emoció amb el balcó i a la Míriam García i el Joan Fuster de Los Tilos. Moltíssimes gràcies, de veritat.
5: Gràcies a vosaltres.
1: A vosaltres.
0: Cuideu-lo molt, eh?
5: Sí, i tant. Sí.
0: Que ara sabeu tota la història. Moltes gràcies a tots. Sí.

0: 8 i 6, Raquel Tulleda, com estàs?
1: Què tal? Avui estem sense el meu fill.
0: Avui estem sense el meu fill, però tu has fet un next coming, que es diu, has anunciat de quin tema parlaríem, has dit joguines eròtiques,
1: i aquí s'ha quedat,
0: En Guillem Delso, que ens havia parlat de la visita papal, i ha baixat Laura Polo d'Alfó, esperitada, dient aquest tema m'interessa.
1: Exacte.
0: Tothom té preguntes, amb la qual aprofitarem. Aquesta música que t'ha triat en Bufill és de la Rihanna. Què et sembla? És adequada
1: és
0: pel tema?
1: És que hauríem de saber ben bé què diu tota la lletra i de més. Clar, avui sense Sant Joan, realment aquesta part ens queda així una mica.
0: Però
1: que
0: Rihanna...
1: no et puc justificar exactament per què l'ha posat.
0: Clar,
1: segur que hi ha un motiu.
0: Come on, come on.
1: Ni m'agrada ni
0: mica...
1: em desagrada. No em fa gaire ni fred ni calor.
2: És potent, és potent la cançó.
0: És potent, no?
2: Sí. És festa.
3: Sí, aquí, no, aquí diu que S&M, que és el títol de la cançó, són les sigles del sadomasoquisme, on s'utilitzen moltes de les coses de les que parlarem avui.
1: Ah,
3: i per aquí jo crec que ve la tria del Bufill.
2: Sort que estàs aquí, Guillem.
3: Jo crec que molt bé, la tria del Bufill va per aquí.
2: Molt bé.
1: Guillem, jo crec que li pots ensenyar el quadre a la Puigvolta.
3: Sí, va, sempre que la Puigvolta no l'ha vist encara.
0: El coneixeré?
1: No ho crec.
0: No, menys mal. Va.
3: Aviam.
0: Oh, m'agrada moltíssim.
2: Els oients que ens escoltin ho poden veure també a YouTube i a Twitter, aquest quadre.
0: És molt divertit perquè aquí de joguines eròtiques no hi ha res, hi ha unes cartes i de fet són nens,
1: però hi ha uns nens jugant,
0: que estan jugant.
1: Sí,
0: exacte.
1: Nens jugant. És, un,
0: és un quadre maquíssim, de... són tres nens i una nena i estan fent un castell amb les cartes, d'aquests fent equilibris perquè no caiguin. Van tots vestits de blau, amb els cabells castanys... tenen una expressió molt bonica, estan tranquils, hi ha
1: però
0: fins i
1: no
0: tot un nino.
1: No especialment contents, no? Anna,
0: no, estan tampoc tranquils, concentrats. Sí, per què no estan contents?
1: Aquest quadre és d'una pintora, en aquell moment russa, ara mateix seria d'Ucraïna, que es diu Zenaida Zarebryakova.
0: Sí.
1: I ella va néixer en aquell moment a l'imperi rus, després esdevindria urs i ara mateix és territori d'Ucraïna. I aquest quadre és de 1919. Ella feia 2 anys que havia quedat vídua i imagina't, no?, l'època doncs, de la Guerra Civil Russa, misèria al màxim, moltes dificultats per alimentar els fills, i li sorgeix una oferta a París per anar a pintar i se n'hi va pensant que podrà pintar uns quants mesos, fer diners i tornar per alimentar els seus fills, distribuint els fills com pot entre la xarxa de familiars i amics. I a partir d'aquell moment es comencen a endurir les normes per entrar i sortir del que esdevé quan ella marxa a la URSS, de manera que 2 dels seus fills sí que aconsegueixen, que aconsegueixen passar la frontera, però amb els altres 2 trigarà més de 30 anys a tornar-se a reunir.
0: Quina història més dura.
1: És una història molt dura, molt
0: trista. És a dir, aquests 4 nanos són els seus fills.
1: Aquests 4 nanos són els seus fills, són 2 nens i 2 nenes, i l'Eugeni, em sembla que es deia, i la Tatiana no els tornarà a veure fins passats més de 30 anys.
0: Però això és fortíssim. Per què van... aquest blau a tot arreu, amb fins i tot la planta és blava.
1: No sabem si això és una, diguéssim, una estratègia artística, que és molt difícil d'encapsular Zarebryakova en un estil determinat, eh? És molt ella, i aquí parla de que té tints semblants a l'impressionisme, tot i que la pinzellada és molt més realista, hi ha qui la classifica d'art déco, de costumbrista, ella fa molta pintura de gènere, de situacions així quotidianes, i no sabem si realment duien aquest uniforme o si és una estratègia que ella utilitza. Sí que és veritat que aquest joc amb les cartes una miqueta reflecteix la inestabilitat del moment, no?
0: I de joc a jocs, no?
1: I d'aquí els jocs, sí. Jo si penso en jocs, em ve aquest quadre a nivell artístic.
0: Encara que sigui jocs eròtics, a tu et ve aquest quadre.
1: Bé, buscava alguna cosa de jocs i sí, el primer quadre que em va venir va ser aquest i vaig dir, doncs, amb aquest endavant.
0: Quina història tenen les joguines eròtiques? Clar, li hauríem de preguntar a la Irene Cordón, igual, que ja ens diria, els antics ja en tenien i segur que n'hi havia moltes.
1: Però
0: sempre hi ha hagut, no?
1: Mira, el primer dildo, és a dir, la primera joguina en forma fàl·lica que no vibra perquè no vibrava, i per tant construït amb materials
0: dildo,
1: tipus pedra... Sí, es diuen dildos habitualment, sí, per diferenciar-los dels vibradors i per diferenciar-los també dels plocs anals. Els que són anals els hi diem plocs perquè tenen una base, tenen tope. És a dir, qualsevol cosa que tu utilitzis via vaginal no requereix tant que tingui un tope perquè la vagina és una cavitat finita i relativament curta. En canvi, qualsevol cosa que tu introdueixis a nivell rectal ha de tenir un tope, perquè si no pot anar amunt, amunt, amunt.
0: Quantes urgències se tenen, ho sabem,
1: moltíssimes, i vegades...
0: de gent que s'ha introduït joguines...
1: I després no surten.
0: Que potser no eren joguines, perquè clar, no tenien el ploc, no? I s'han anat endins, endins.
1: I després a vegades acaben a quiròfan, eh? Vull dir que no és cap broma. Per tant, si algú es vol posar alguna cosa bienal, que sigui una cosa preparada per ser introduïda bienal, que afortunadament ja n'hi ha. Doncs et deia, el primer dildo és de fa uns 28.000 anys, el que es considera que va ser el primer dildo, no? I, per tant, a vegades ens pensem que això fa 4 dies que ens hem inventat la sopa d'all, i no, això fa molt i molt i molt temps que existeix, i s'ha anat modificant. Hi ha hagut èpoques en les que les joguines han estat més ben tolerades en funció de com estava també la societat, no? A nivell de valors i a nivell d'expressió de la sexualitat.
0: Quin és, per tu, com a sexòloga, l'ús que han de tenir les joguines sexuals?
1: Jo crec que les joguines sexuals, entenent com a tal no només allò que es pugui utilitzar via genital, sinó també coses que puguin alterar els òrgans dels sentits, estimular, no?, una ploma, una vena als ulls, algun petit estri per lligar, és a dir, infinitat de coses, i fins i tot complements que tinguem a casa i que
0: sí,
1: els afegim en el joc eròtic,
0: sí.
1: No? Jo crec que són un complement fantàstic, i el que generen és varietat. Hem parlat en alguna ocasió que el que ens fa perdre l'interès és la rutina, no? Crec que ja hem explicat que el nostre cervell està programat per estalviar energia. I, per tant, tot allò que és repetitiu, repetitiu, repetitiu, acaba no generant interès, però perquè el cervell no hi posa energia. I no posar-hi energia en termes d'erotisme i de seducció i de sexualitat és no posar-hi curiositat, no posar-hi interès. Per tant, si fem sempre el mateix, ens acabem avorrint. I encara que tinguem una parella estable, encara que habitualment el lloc on tenim relacions no sigui el mateix, no?, i només es modifiqui de manera excepcional, les joguines ens permeten tenir un guió que pot ser molt i molt variat, no? Amplifiquen el ventall eròtic.
0: Clar, varietat, deies, aquest dildo fa 28.000 anys, la varietat ara de coses que hi ha, de productes, és infinita, no? Tu quan li dius a algú que entra a la consulta, vés a tafanejar, igual la persona et diu, és que hi ha tant que no sé per on començar, però no s'ha de començar.
1: Home, si és algú que no ha experimentat gens en aquest sentit, jo recomano sempre començar amb coses relativament senzilles, el
0: com?
1: Que et deia. Un antifaç per tapar els ulls, unes plomes o algun petit estri metàl·lic per fer el que li diem un mapa eròtic, per explorar el propi cos o el cos de l'altre amb diferents estímuls i veure com respon.
0: Estri metàl·lic?
1: Estri metàl·lic, vull dir alguna cosa freda, per no haver d'utilitzar un glaçó, que també és una opció, però perquè no es vagi desfent. Per poder jugar amb les temperatures, no em referia específicament a unes pinces i de més, que també n'hi ha, però, òbviament, començar s'hauria de fer per alguna cosa suau i que no generi rebuig, que no generi sensació de ser excessiu, no? Si habitualment, si t'has passat 30 anys, 40, tenint relacions sexuals estrictament amb una altra persona, sense utilitzar cap mena de complement, home, unes plomes, un antifaç...
0: No anar directament a pel vibrador.
1: No, jo diria que no és... Si no hem fet mai res a nivell de complements, diria que es pot començar per llocs més amables. En parella, en solitari, es pot començar per on vulguis.
2: És que jo t'anava a preguntar, Raquel, o sigui, si algú vol començar a utilitzar joguines sexuals, és millor que comenci sol o que comenci en parella, o és indiferent?
1: Jo crec que és indiferent i a la vegada és individual, no? El que li vingui més de gust a aquella persona. A vegades trobem persones que hi ha un membre de la parella que té moltes ganes d'experimentar i l'altre no.
2: Aleshores,
1: al principi tocarà experimentar en solitari i, en tot cas, a la parella anar-la convencent amb joguines al principi més senzilles i que després poden anar pujant de volum d'erotisme, no?, si voleu. Però no em sembla que hi hagi una manera que és la bona de començar. De la mateixa manera que hi haurà qui s'atreveix a entrar a un sex shop i buscar algú que hi ha dependentes i dependents de sex shops fantàstics, que li expliqui exactament quin és el ventall de possibilitats, que és infinit, i hi haurà altres persones que no s'atreveixen o que senten massa vergonya encara per fer aquesta visita i preferiran fer una compra per internet. Mm. Em sembla que les dues opcions són vàlides.
0: Clar, el canvi gran va ser amb els tàpers secs quan es van posar de moda. Sí. Allà és quan comença, no?, l'èxit de les joguines eròtiques.
1: Clar, perquè en aquella època, Anna, tu te'n recordaràs perfectament, en Guillem i la Laura són més joves, però tu i jo recordem quan el sex shop era un lloc que moltes vegades havies de baixar unes escales, que era fosc, que tenia llums de neó. Mm. Jo recordo
0: era
1: molt...
0: Era incomprensiblement sòrdid
1: quan
0: no ho són, aquests llocs.
1: Jo recordo molt haver anat als anys 90 a Holanda i entrar en un sex shop que era com els d'ara aquí, no?, que era un lloc pintat amb colors càlids, més aviat tirant a blanquinosos, amb llum, amb gent que entrava i sortia, amb un cistell, tipus el cistell del supermercat.
2: Un cartell ben senyalitzat, vull dir que...
1: Sí, sí, és una botiga més. Mm. I recordo pensar, uau, què és això? Aquest tipus de comerços no existeixen a Barcelona. I clar, això canvia molt la perspectiva, no? En el món en el que deixa de ser un lloc sòrdid, és com que deixa de ser il·legal, no? Mm. I que tots tenim... permís i possibilitat per explorar-ho i per sentir curiositat.
0: I la rialleta, si anaves a un tàper sex, hi era assegurada de molta gent.
1: I encara hi és, la sexualitat, i són converses que encara, la vergonya encara existeix, i jo crec que el riure nerviós l'hem d'acceptar com una cosa normal, que encara ens acompanyarà, jo crec, durant una bona temporada.
0: Qui és més amant de les joguines eròtiques? Homes o dones? Abans la Laura deia parelles o...
1: N'utilitzen més les dones.
0: Les dones.
1: Però hem de dir que les que compren els homes també són més per dones. Perquè és cert que la indústria, en aquest sentit, està molt més focalitzada en la dona.
0: Per què?
1: Probablement aquí hi ha un tema, com sempre, de la fragilitat de la masculinitat, no?
0: És així.
1: És possible que hi hagi alguna cosa en aquest sentit. Hauríem de preguntar a algú que estigui a la indústria.
2: Tu trobes a consulta d'homes que es neguen a utilitzar joguines per aquest fet, per sentir-se menys homes?
1: No que es neguin a utilitzar-les ells, perquè és molt estrany que els homes... No vull dir estrany en el sentit de que no seria desitjable, eh? Seria fantàstic que els homes s'obrissin a experimentar, però és poc freqüent que els homes admetin experimentar o jugar amb aquestes joguines per adults. En canvi, el que sí que trobem és homes amb parella heterosexual que no volen que la seva dona utilitzi algun tipus de vibrador o de succionador perquè creuen que els hi prendrà el lloc o que després... Hi ha aquest mite, no?, de que si utilitzes molt un vibrador o un succionador, després ja no ets capaç de sentir plaer.
0: Mite o pot passar?
1: Mig i mig. És a dir... Si la funció de la joguina és la que dèiem, d'afegir, de complement, de que no sigui la rutina de sempre, aleshores és mite.
0: Home, si que són tan sofisticats, i això és així, que són insuperables.
1: Són insuperables.
0: Això és així, s'ha dit sempre, i sí que la parella
1: Anna,
0: pot dir...
1: Tu recordes, una vegada, no recordo quants anys fa, que en Risto Mejide, en un OT, li va dir alguna cantant, no recordo qui era, li va dir, ets com un vibrador, tècnicament insuperable, però et falta sentiment. No ho recordeu, això?
0: No.
2: Devia ser principis dels 2000, és comentari de inicis 2000.
1: Va ser un comentari
2: 2000,
1: molt aquest. Heavy, però
0: molt
1: realment...
0: Heavy.
1: Jo me n'he recordat sempre perquè en sexualitat és així. És a dir, un vibrador, i especialment un succionador, és tècnicament insuperable. No hi ha mà, llengua, peu, penis, vulva refregada humana que pugui fer, que pugui generar aquell estímul. Per tant, si jo sempre aconsegueixo el clímax amb aquest estímul, òbviament, després tindré dificultat, però perquè el que estic fent és restringir moltíssim el meu ventall i construir vies sensorials només amb un estímul molt concret i tècnicament molt insuperable. Mm. Ara, si jo em continuo masturbant a mà, si continuo tenint relacions amb la meva parella de molts altres tipus, faig sexe oral, tenim altres tipus de joguines o no, practiquem diferents maneres de tenir sexe penetratiu, i aquí hi incorporem un succionador, aleshores fantàstic.
0: Clar, però vull dir que entre la ploma i el succionador
1: hi ha un ventall. El bonic és poder gaudir de tot.
3: Clar, jo vinc a corroborar el que deia abans la Raquel. Jo, en el meu entorn jove, les joguines sexuals eròtiques estan molt més exteses entre les dones que entre els homes, sí. Que és una minoria total. I no sé si és això que deies, masculinitat fràgil, si també és que hi ha menys oferta.
1: També hi ha menys oferta.
3: O fins a quin punt és important, també perquè no sé fins a quin punt està extès tot aquest tema de les lluites sexuals, que se'n parli més, no? Perquè crec que a les dones és molt més comú que parlin de les seves experiències, sí. En canvi els homes són molt més tancats, no? Igual també parlar-ne més pot fer que se n'utilitzin
1: sí,
3: més.
1: Sí, si obríssim el camp de batalla, no? Si els homes fóssiu menys tímids en aquest sentit. I
0: més comunicatius.
1: I també més capacitat d'explorar, perquè és cert que n'hi ha molts que no ho han explorat, que no han, jo què sé, una cosa molt senzilla, no? Un anell pel penis, que n'hi ha de Durex, que el venen a la farmàcia. És a dir, és un joc que es pot explorar i que, a més n'hi ha alguns que vibren

0: educat sexualment ja amb les joguines sexuals, amb les meves amigues, és veritat que en parlem molt, però hi ha vegades que surt el concepte del fast food del sexe, no? Que aquestes joguines el que ens porten és a gaudir d'un sexe, o hi ha aquesta percepció fast food, molt ràpid i sense sentiments, que és una mica el que deies abans. Pot en aquest sentit com assimilar-se a la pornografia? O sigui, a consumir-ho tant i tenir-ho tant que acabi sent perjudicial per a les relacions sexuals?
1: Sempre hem sabut, que la Polo era una tia intel·ligent.
0: Gràcies, Raquel.
1: Sí, és exactament el mateix. És a dir, genera uns estímuls. Hem de recordar que la resposta sexual és totalment polièdrica, a nivell de les coses que necessita per funcionar bé, però el cervell i el que tenim a nivell de fantasies en aquell moment, el que ens desperta el desig, és fonamental. Aleshores, exactament igual que succeeix amb la pornografia, si algú es masturba sistemàticament amb contingut audiovisual pornogràfic, requereix d'aquell tipus d'estímuls visuals i auditius per excitar-se, passa el mateix amb les joguines. I és una manera d'entrar en resposta sexual, és fast food, és que moltes vegades li diem així. Que no passa res per fer en alguns moments fast food, però hem de ser conscients de que ho estem fent. I si això ens porta a perdre la capacitat de gaudir de la ploma, de gaudir de la fantasia cuita a foc lent, de gaudir de l'erotisme, cada vegada, també ho hem esmentat en altres ocasions, som una societat més hipersexualitzada però menys erotitzada. I l'erotisme és clau per gaudir de la sexualitat, i especialment per gaudir de la sexualitat compartida, no? Tot allò que s'insinua, que no es veu, que t'imagines, per portar-ho a un extrem, molt extrem, però crec que els oients entendran el que els vull dir. Jo l'altre dia els deia als meus fills, em sap tan greu que mai rebreu cartes d'amor? Em fa una pena terrible, perquè els que hem obert una carta d'amor i els que hem escrit una carta d'amor, és que és un estímul... no només romàntic, sinó també eròtic, bestial. I tot això s'està perdent molt en aquesta celeritat boja de la nostra societat, no? Aleshores, hem de saber que, efectivament, els vibradors, aquest tipus de joguines, succionadors també, la pornografia, són fast food del sexe, i no ens interessa. Passa alguna cosa per menjar-se una hamburguesa amb patates un dia? No, home, no, per un dia no passa res. Però el mateix amb la pornografia, el mateix amb les joguines.
2: És que jo et confesso, quan tu has començat a parlar de joguines eròtiques i has dit plomes, antifàs i estris metàl·lics...
1: Has dit, això no és el que jo tenia entès.
2: Jo hi dic...
0: L'Anna s'imaginava una altra cosa.
2: Ah, això són... Aviam, Guillem, has pensat el mateix.
3: A mi també m'ha sorprès, ho reconec. Sí.
2: Laura, has pensat el mateix.
0: Ho he pensat, sí, perquè pensava que no aniria per aquí, però realment si ho penses...
2: Home, sort que ho ha dit.
0: Sí.
1: Qualsevol complement... És una joguina eròtica. Qualsevol cosa que afegim, si tu avui arribes a casa i et fots un davantalet i tens relacions amb el davantalet perquè a tu i la teva parella us agrada, allò en aquell moment és una joguina eròtica.
0: I no es fast food del sexe.
2: Clar, no hem parlat de les disfresses. No sé si aquest...
1: Clar, també ho són. També són joguines. Oi que una disfressa per la mainada és una joguina? I entren en jocs de rol i es fan les seves fantasies? Doncs exactament igual. Al final els donem el nom de joguines justament perquè és interessant que la fantasia... formi part del joc. I aleshores tot funciona bé. Si són una necessitat sistemàtica, si ens convertim en esclaus d'aquells objectes, aleshores ja no funciona.
2: Qüestió prosaica, que vaig escoltar un dia d'unes amigues. On es guarden? On s'han de guardar les joguines eròtiques si hi ha fills per casa? Perquè hi havia, doncs, allà, perquè algun dia les utilitzaran ells... I més val parlar-ne o...?
1: Jo crec que això és més una qüestió... Home, per descomptat, s'han de guardar en un lloc en el que higiènicament estiguin ben preservades, això per descomptat. I després depèn una miqueta de quin tipus de relació tinguem a nivell de, amb els nostres fills a nivell d'educació sexual. Potser no cal deixar-les a simple vista, no? Encara que n'hi ha que estan pensades per això. N'hi ha que són tan boniques les que s'allunyen més de les imatges explícites dels genitals que es poden utilitzar com a decoració. Si tenim un doble penis amb un estimulador clitorià, home, ja potser el guardaria una miqueta més, no? Perquè tampoc ens interessa específicament que un crio o una nena de 10 anys o de 12 trobin allò i es posin a experimentar. No per res, perquè la sexualitat s'ha d'aprendre esglaó a esglaó. I aleshores no ens interessa que algú que encara no ha començat a masturbar-se, de cop i volta, trobi un ploc anal o un penis doble.
2: I la sofisticació que dèiem, ara ja hi ha doncs, estris que són avançadíssims, això anirà més.
1: Hi ha de tot, pensa que n'hi ha que...
2: És que possiblement aquí a la taula, quin és el més sorprenent? Què ens pot sorprendre ara? Que ens haguem perdut, perquè ja et dic
1: això
2: que...
1: Això anirà més i...

0: moltíssim més. Hi haurà un moment en el que...
1: Si hi ha gent hi haurà... destinada, no? Clar, estem pensant...
0: I barregem la realitat virtual i la intel·ligència artificial, Anna. És que hi haurà moments, de fet, ja hi ha coses molt sofisticades en els que tu et posaràs unes ulleres, com que se'n va veure una exposició de... virtual de Leonardo da Vinci, posaràs unes ulleres i hi haurà alguns artilugis, no?, que et provocaran sensacions i que potser et bufaran el clatell i et faran no sé què més, i tindràs una experiència sensorial totalment complerta amb joguines. Mm. Això no podem frenar l'evolució. Si podem decidir fins a quin punt incorporem això a les nostres vides i fins a on utilitzem. I com tot en sexualitat, hi haurà moments en els que més, moments en els que menys, moments en els que ho farem menys solo, moments en els que ho farem de manera compartida, i tot està bé sempre i quan no sigui imprescindible i encursetant.
1: I el tema de la imaginació, sempre ho has dit, posar-hi creativitat, perquè si no, no funciona això.
0: N'hem parlat en diverses ocasions, Anna, les persones que són més fantasioses, però no només a nivell de relacions sexuals, sinó en general, la Juanita la Fantàstica, els que van amb cotxe i pensen, doncs jo d'aquí 2 anys estaré fent això, o si un dia em toqués la loteria, encara que no hi juguin, o si jo fos Spider-Man faria això i allò, són persones que en general tenen vides sexuals més gratificants perquè tenen més capacitat de fantasejar.
1: Mm. Tu en segueixes comprant?
0: Jo no en compro gaires perquè...
1: Perquè ja en tinc un arsenal.
0: Els que ens dediquem a això ens en donen, a vegades.
1: No volia ser indiscreta, no? Però ho dic perquè la gent que en compra sempre està curiosejant.
0: Sí, sí.
2: Bueno, i que han canviat molt, perquè al principi potser només teníem dildos vaginals i ara també hi ha estimulació de clítoris i estimulació...
0: Ara hi ha de tot. I una altra cosa, Laura, no quedar-nos amb la primera prova, perquè a vegades en proves un... i dius, ostres, aquesta sensació és massa intensa per mi, o no m'agrada, o no m'acaba d'encaixar, i ho tornes a provar en un altre entorn, en un altre mindset, un segon dia, i resulta que sí que t'agrada, no? Com ens passa a vegades amb la música o amb alguns tipus de menjar, hi ha estímuls que s'han de provar 3 o 4 vegades per acabar gaudint-ne.
1: Raquel Tulleuda, gràcies. Hem après, no?
2: Hem après. Laura,
3: hem après Guillem. Molt.
0: A vosaltres, has fet una secció molt xula avui, així a 4 mans.
1: Ah, que sí, no? Jo t'ho he dit, joguines eròtiques. I mira, em vas a marxar al final, però si anava a quedar també. I la Laura s'hi ha quedat i en Guillem igual.
2: Encantada.
1: Ens retrobem d'aquí 2 dimecres.
0: Adéu.
1: Abraçades, deixem amb la gràcia.

0: a la cadena SER i SER Catalunya, els podcasts del balcó.
1: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, cadena SER.
2: Practiques esport i vols fer-ho en condicions òptimes? El Cimetir de la Clínica Sant Josep de Manresa és el centre de medicina esportiva, traumatologia i rehabilitació de referència. Hi trobaràs un equip d'especialistes en medicina de l'esport, cirurgia ortopèdica, rehabilitació, fisioteràpia i nutrició. Si has de fer esport, demana cita i coneix el teu estat de salut. Informa-te'n a clinicasantjosep.cat. Som la teva clínica.
3: Venir a Manresa sempre és un bon pla. I ara, aparcar al centre és més fàcil i econòmic que mai. Amb la nova tarifa plana del pàrquing La Seu Centre, despreocupa't del cotxe tot el dia per només 4,95 €. I ara, també al pàrquing 4 cantons. Viu-la sense presses. 24 hores, 4,95 €, 0 complicacions. Manresa, més ben parida.
4: I hi havia, bueno, pues el somier, pues les coses que tenim, i assajàvem amb el que jo tenia a casa i encara són els mateixos mobles. Sí, sí.
5: Sentim la cultura cada cap de setmana d'una a dues del migdia a la SER i SER Catalunya. Tot és comèdia, amb Màxim Castillo.
0: Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai.